0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
4: Estàs escoltant?
5: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya el pogo no te bando.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
1: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
7: ¿Qué pasa contigo?

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Funky Trucks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda. Que n'hi ha fins i tot al Magba.
3: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
4: Hola, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
5: Va, sí, va, comencem.
3: Museu particular.
4: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
5: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'explicaràs.
4: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V... On ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper.
5: Ai, que
4: doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i de més, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació. Al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
5: Sí, una mica com ara, realment, no?
4: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però... és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
5: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
4: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
5: Ah, sí?
4: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
5: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
4: És català i és montblanquí, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
5: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
4: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer al 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, vull dir, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n va fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Mhm. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
5: Això em sona haver vist.
4: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
5: Supersostenible.
4: En aquest cas, sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment, no les soldava. Sents, eh?
5: Val, és la màquina, eh?
4: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
5: Pla de mosques, clar.
4: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
5: Que això serien les cortines de cadenetes.
4: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957 patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus,
5: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
4: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
5: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs, ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickmann. Bàsicament, el Daniel Stickmann és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickmann va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser, en aquest cas, el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment, de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
2: amb aquestes cortines, artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA, o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló, també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
2: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li ha fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret, i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten. És a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra, el Pep Espaliu la va fer... el Pep Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor? Ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que, de fet, és una marca que creen l'any 78. Vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí, però no.
0: És un sí, però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, com que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es poden
0: sí.
2: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no? És quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Que ja et vaig a riure i ja sabria com em deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Quasi que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah. Bad girl. Mm-hmm. Yeah, yeah.

0: C o C L B. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. D. Yo me puse el short, la Jordan en lo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la Batguia el primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, no, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa... Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or... ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.
5: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
6: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de Continguts, Educació i Projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
5: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili García. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havia pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'Estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contractarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors, decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el haber no nace.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus, amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo. I es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I, bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina, i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
8: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
1: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació per l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació doncs, que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
1: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita es retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, per baixar a Balaguer, cuidado, i va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta i li va dir on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
1: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Arabell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
1: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis doncs, també ataquen França. Després de la batalla de França, doncs, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos doncs, comencen a témer doncs, a l'enemic que nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava l'explotació forestal de Coldepuy.

0: aliats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
1: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
2: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
3: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
1: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués aquell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
4: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Veleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
2: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
1: Jo em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
3: I dessous, je mettais le matériel.
0: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
2: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
5: Su primera reacción con la dinamita es... ¿Pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo, pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
0: La Nebuda, la Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
5: Ella se vestía con una falda, porque de hecho que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época... Era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar. Y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías, que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
6: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar... una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors,
3: I així
1: vaig treballar, vaig portar material.

0: reial durant un any, fins al maig del 1944.
1: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
0: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
1: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
0: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
2: Li deixen el cul negre com un fetge. Però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
0: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
1: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
0: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
1: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
0: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
2: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
0: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes, provinents dels camps de Vernet i de Noé, i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
2: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
1: Sí, sí, són les oranetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
4: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però, per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè, clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs, són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
5: Faig com les aus.
1: I se'n pot dir d'altres maneres?
4: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. Al País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
1: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
4: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo. Pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular. I d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes, per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
1: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
4: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual, xatxallau, que és una llengua parlada a Mèxic, i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
1: I xatxalaca, com s'escriu en català?
4: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que, si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el Xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas, no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
1: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
4: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
1: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
4: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir, no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
1: Tot això, el TermCat ho heu compilat en un únic llibre.
4: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
4: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del TermCat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat 3 famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves, aquestes alçades?
4: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies o n'apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies, no? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
2: El diccionari TermCat.
6: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
6: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo. Declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
6: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
6: El fum que aspires sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
10: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
13: La xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'aigua a Múrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor fum o veuen un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aigua Múrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, ah, crec que és. Ah,
4: són pijes. Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Pel que fa a mobilitat, la circulació de les línies R13, R14 i RT1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons informa Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies en els trams afectats. Pel que fa a les carreteres, la AP2 està tallada en sentit Barcelona entre Barberà de la Conca i Montblanc per l'incendi d'un vehicle, amb desviaments senyalitzats per la sortida 193 de Montblanc. També les retencions habituals a l'entrada de Barcelona que afecten principalment a l'AP7, al Vallès, la B10, la B20, la C58, la B23, la 2, la C32 i la C17. I també continua tallada la carretera T244 entre Querol i Aiguamúrcia a causa de l'incendi forestal d'aquest diumenge, on els bombers hi treballen per estabilitzar-lo. De fet, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, és un incendi que es va declarar ahir a la tarda a la Vall de l'Infern i que ja ha cremat prop de 115 hectàrees, sobretot forestals entre Querols i Pontons. Durant la nit hi han estat treballant 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs encara oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament a 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. A més, Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia del curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I una nena de 9 anys ha mort a Fontcalda, a la Terra Alta, pel despreniment d'una roca mentre es banyava en aquesta zona d'aigües termals de Gandesa. En el mateix accident també ha resultat ferida una jove de 24 anys. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt bé.
3: Sí, una mica, sí, dit així.
5: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
5: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
5: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
5: Doncs mira, és bona
3: Dani,
5: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Un. 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició i ja en van 16 dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. En la seva nota de premsa, la mateixa entitat ens recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i tres mencions especials, Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al jove empresari que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
0: Premià Mèdia, informació.
2: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
10: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
9: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
11: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
12: A la ludoteca,
11: no?
12: Exacte.
11: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Doncs hem tret els gegants petits a la revolta, igual que els grans, completant el seguici també amb les peces infantils, per tal que els nens també n'hi puguin participar dins la festa. Novetats com el canvi de cabellets que s'ha fet per poder adaptar-los més a una imatge i que els nens el puguin portar, encara que siguin més grans, més petits.
2: Doncs a mi m'encanta, és xulíssima. Això de que estigui tematitzada és molt guai, m'agrada molt.
3: Bueno, és una cosa única, eh? No tens res igual a un altre lloc, eh? És el moment on tornen a lluitar els pirates contra els premianencs i on encara no està decidida la cosa.
4: Els premianencs lluitarem i ho recuperarem tot. Mira, l'Ernest, tot i ser premianenc, viu a Bèlgica i ja s'està oblidant una miqueta, però jo li estic tornant a recordar.
5: És el primer dia que vinc, bueno, jo sóc de Vilassar de Dalt i avui és el primer dia que vinc. L'any passat vam venir també el mateix dia i avui, pues, molt divertit. Als nens els agrada molt els gegants. I el tema del confeti, pues, és guai, ballen tots i bueno, ens ho passem bé.
2: Home, el desembarcament pirata jo crec que és un top i l'eufòria també.
6: No m'ho esperava perquè pensava que sabria més a xocolata, però amb la salsa la veritat està molt bona. Està molt bé, amb el pa sucadet, amb la salsa molt bé, molt bona.
7: Des que vam entrar en el ritme de festa major i de viure-la des de dins, doncs em van dir, és que el plat típic del dia 10 de juliol és llagosta amb xocolata, però clar, és molt cara, i les famílies menys pudents les fem amb llagostins. La que va recuperar el Joan Gómez Vilardell, que ja no hi és amb nosaltres, però està publicada, és un sofregit de ceba tomàquet, una miqueta de tomàquet, i a la picada li afegeixes una presa de xocolata, és un quadradet de xocolata, i aleshores allò li dona un gustet molt... No notes el gust de xocolata, però li dona a la salsa un toc especial. Sí, clar, és un plat que fa festa major.
8: Ja estan cuinats, són els llagostins sense pelar... Vindran acompanyats una copa de vi, en el plat hi haurà salsa per sucar amb el pa que donarem. Bueno, al final farem un petit circuit perquè tothom pugui, amb ordre, demanar-ho tot.
9: El gust és sorprenent i ens ha agradat molt, la veritat.
10: Molt bons, molt bons. Molt sucosos, molt bons, sí, sí, sí.
11: Estan boníssims. Molt, molt bons i li sap molt bé el xocolata i molt calents, està al seu punt. M'agradaria tenir la recepta sencera.
12: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. I a més celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Hi ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
4: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no?, doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recambra. Per tant, que sí, venim amb material nou.
3: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
4: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, sí, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant, i reivindicar-lo, no?, i, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors, i d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de, bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no en feia, si no era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu, i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
3: Passar-ho, clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
4: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfasat en els discursos d'avui dia, no? I, però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil i que està en el servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
3: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De a vegades les gralles o la gralla...
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els preocupa en diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerre en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera conferents de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan superen els 36 graus i això fa que la fruita sigui de calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit a mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia, digui'm.
1: Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
0: Sí, sóc jo.
1: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
0: Sí, com estàs, Núria?
1: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
0: Sí.
1: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
0: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
1: espera que apunto.
0: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja ho veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
1: Però, Manel, jo això no ho puc fer sola?
0: No, home, et passo telèfons de les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
1: 70? I les he de trucar totes?
0: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
1: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
0: Sí,
1: elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
0: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
1: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
0: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
1: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
0: Mira, si és molt fàcil. Poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
1: Ostres, ja està?
0: Ja està.
1: Però això és molt gran. I ara què faig?
0: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites... Allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música. Més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen... No ho sé. Són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda? A veure... A veure... Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema... Una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic-pam. He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: Molt
0: sort.
1: Content de quina... començar quina... aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat. De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que enrefreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar. Però
0: això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels. El tema del dia també podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes, si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i R1 es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur assegura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava, de la capital a l'Empordanesa, i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas, es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis, dissenyades pels arquitectes Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baum, que en aquest cas es construiran en terrenys de l'Incasòl. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Bernabassi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acredit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
0: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
7: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi R. Huela, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
8: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari. Tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic i amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
7: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Sweat i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batist o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
0: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
7: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Parlem d'incendis, també, no?
9: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al CAP de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
10: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
9: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara, des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura, perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
0: I tanquem encara la ronda de connexions informatives marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giné, La Plana Ràdio, bon dia.
1: Que sort amb aquest nou magazín.
0: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
1: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
0: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, La Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Hola, què tal? Bon dia. La situació meteorològica continua marcada bàsicament per l'estabilitat i per l'ambient molt xafogós. De fet, aquest cap de setmana, tot i que han baixat les temperatures, s'ha mantingut la humitat ambiental molt elevada, amb alguns núvols, sobretot i diumenge, estones arribaven fins i tot a tapar el cel, o com a molt teníem una mica de ressol, i aquests núvols doncs, denoten justament aquesta humitat ambiental molt alta i, per tant, una sensació de xafogó també molt i molt marcada amb malgrat les temperatures no pugin gaire. De tota manera, al llarg dels pròxims dies, si d'alguna cosa parlem, és de la continuïtat de la calor, sobretot en alçada, que s'ha de reforçar al llarg d'aquesta setmana i probablement també la setmana vinent. I tot plegat farà que haguem d'estar atents amb l'evolució de les temperatures, perquè en funció de com variï la humitat podrem tornar a tenir màximes disparades. Això pot passar aquest proper dimecres, d'aquí un parell de dies. De moment, avui i demà, les temperatures a ratlla, això sí, amb humitat ambiental elevada i, per tant, amb molta sensació de xafogó, però atenció perquè dimecres tornaríem a fregar els 35 graus en alguns punts de la costa maresmenca i els 36-37 cap a l'interior de la comarca. Per tant, calor que tornarà a ser ben intensa. Després de cara a dijous, els termòmetres tornarien a desinflar una mica, però sempre amb temperatures realment molt altes i per sobre dels 30 graus a la major part de la comarca. Per la seva banda, les temperatures nocturnes doncs, també seran altes, encara aquests últims dies per sota dels 25 graus, però de cara a demà i sobretot demà passat també tindrem temperatures nocturnes que seran tòrrides i, per tant, superaran els 25 graus. D'entrada amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la, avui també de cara a demà, a tota la costa maresmenca, i dimecres, el que dèiem, ambient càlid, tòrrid, novament, amb màximes de fins a 35 graus en alguns punts de la costa i cap als 37 a l'interior de la comarca, amb un temps que continuaria completament assolellat a tota la comarca.

0: tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
0: Sí, de fet, els bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confiament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
0: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tenir, o com, per exemple, doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's, i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar, no? Com, per exemple, treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I, per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, d'evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important, que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
0: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I, per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
0: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar a que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat, perquè aquests entorns doncs siguin segurs, no? I aquí doncs no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres com a bombers els puguem afrontar, i també doncs que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs els últims dies, de que premiem doncs el fet de que es confini envers que s'evacuï.
2: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a tomb, parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
0: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar als anys 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt amb afectació molt important, que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que van posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les organitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant

0: que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? Aquí fica que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar en direcció contrària cap on te va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucant al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
0: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergència doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs, que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
0: Molt bé, gràcies i també un plaer estar amb vosaltres.
2: Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
2: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant. I el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla, i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la Diada del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.

0: Segona ronda. Agenda de plaça.
1: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicien Clar, veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez a Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau, amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte, us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
0: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
1: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
2: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió, i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol, i també amb un acte obert i en presència de públic i premsa, determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
1: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera dels propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
3: Gràcies, Eric Rosé, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments.

0: Mireu, són les 3:15, sí, falta un quart només per les 10, i aquí almenys a Tarragona marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja, i és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està, Raquel? Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Vinga. Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui, i volem doncs començar l'estiu donant consell de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
2: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
1: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
2: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
1: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
2: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
1: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat 4 platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
2: Sí, és una novetat que hem posat aquest any. Perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i, clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
1: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts. N'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
2: Sí, és així. Tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una a Platja Barri i tenim dos a Platja Muntanyans d'Utca, que és... té molta distància de platja.
1: Molt bé, doncs uns polsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
2: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
1: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
2: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
1: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre, però, mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
2: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi. Que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
1: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
2: És veritat. Cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres, sempre informem els joves, sisplau, no salteu. Pel tema, simplement, no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
1: Mm-hmm. Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
0: Molt bé, Raquel Martínez, torna a la torre. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, companys.
0: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bot.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
7: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
6: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
7: Anem al teatre.
8: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
2: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
1: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I Educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: pot ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de marxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Mar a Mar. Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen?
1: Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
0: És molt xula.
1: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
1: Toca.
0: Sí, toca.
1: Sí, d'alguna manera, ens ho fem passar així.
0: Què?
1: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, ja directament...
0: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allò amb un pot.
1: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja.
1: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador, però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
1: El que vulguis. Una festa absoluta, doncs, tenim els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància. Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera.
0: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret en ple estiu.
1: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no me'n constipo. Mira tu,
0: i t'asseguro...
1: Sí, funciona. I mira, i ja... Sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
1: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, Però sí. bé,
0: Mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada.
1: Mira,
0: i que escampi.
1: Fantàstic.
0: I que escampi.
1: Goita, fa 3 anys que vaig descobrir això i oli en un llum,
0: Que sí?
1: Oli en un llum i econòmic, a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després al final del programa tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
1: Fantàstic,
0: sí?
1: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
2: Uf, quina calor! No som ni 15 de juliol i ja han polvoritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
3: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
4: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar a la temperatura que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
5: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
6: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
2: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
7: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus,

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs aneu-vos acostumant, perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: Com dèiem, moltíssima activitat. No sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia!
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom m'indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure, amb un referent educatiu, on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí. És una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i, sobretot, de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
2: permet
1: aquell
2: treballar...
1: del Terra és Lava i no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé. Sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Viulleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
1: Bé. Escolteu, explica'ns, a veure, quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastant cansats.
4: El Bartolo hem fet.
1: Bastant cansats, bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons. Sí. Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè, clar, això cada educador li va canviar-ne el nom, potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no?, i que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins que arribes a president, no? Presi,
4: vice.
2: Secre. Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Viulleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i, doncs, això agrada.
1: Els jocs d'aigua, que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu, segur que també heu hagut de reinventar, no?, les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si teniu algun protocol.
2: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no?, de que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no?, trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara sí està prou bé.
2: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo soc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i així.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: En què consisteix aquest joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu què t'ha tocat ser psicòleg? Roy?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a tu què t'ha tocat?
3: Fer de malalt.
1: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé l'estiu aquí al casal de Viulleure. Jesús, estan contents.
2: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? i el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
2: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
0: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
7: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
6: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
7: Home, testimonis.
6: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
7: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: No sabia que t'agradessin els musicals.
9: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
10: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
11: No, és el Gene Kelly.
9: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es, bueno, todo esto, no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, pero bueno.
1: ¿Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no es fan, no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Bibliera, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres sempre.
1: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
2: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'onze del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
2: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i, fins i tot, de la NASA.
5: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig, doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
4: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
5: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que val en calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i, diguéssim, va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells m'accedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit un altre, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, 90 metres de fondària.
4: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
5: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs, s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això, i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a l'Estartit tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada

0: 90 que algú va intuir que alguna cosa passava i, evidentment, ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment, la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I, d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
1: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
0: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs, no n'hem tingut cap ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
1: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, feu una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
4: Freaky Time d'estiu.

recorda aquesta melodia. Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest

0: tema no li sona i li és més familiar a aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3, doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs, que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent. No? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime. Com, per exemple, vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i, evidentment, doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3, que recupera també productes per infants i adolescents gràcies al SX3. Aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com, per exemple, Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats. I a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no a menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets, i si us aneu fixant en tots els animes, doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorro Cop o el casquet volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. Fent l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, casquet volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainer i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
1: Adeu!
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però, clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona. El Teatre Grec acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que es podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre de l'escenari doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartar Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part de, del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què, aquestes, que... per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs per... Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder doncs, ajudar en la mesura del possible a... tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre i jo crec que no arribo, eh? Perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra, la cançó i... jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno...
3: que xulo.
0: Sí, sí. Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, el Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super, super... Sí, sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Que sí?
0: Que, sí, sí, en plan... Mira...
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa
0: ai,
1: més.
0: Ai, ai.
1: Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui
0: exacte,
1: a través de la xarxa
0: exacte.
1: Més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va? Algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. Uh-huh. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que... La seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí, sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja, una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% contra un 37%. Oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí. Això ha estat molt evident. Ha participat gairebé un centenar de persones i, mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu: jo voldria ser aire equip, aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit. I això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé. Molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu, el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada.
3: Salut.
1: I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, el de Dalbert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
3: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
1: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els haurien llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials, a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas fa desagraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
4: Premià Mèdia. Informació.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
8: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
9: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
10: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual. Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
11: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
12: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
13: Gràcies per escollir-nos.
14: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
15: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
16: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
15: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia tenim secció amb la policia local avui per parlar, atenció, de seguretat al carrer de cara a la festa major de Premià de Mar, que serà aquesta propera setmana. Recomanacions, suggerències i també obligacions com a ciutadans per gaudir de la festa amb seny. Amb una mica de rauxa, evidentment, per passar-nos-ho bé, però evidentment amb seny. Amb en Toni i amb en Joan, benvinguts a la ràdio, companys, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia, Marc.
1: Què significa per la policia local viure una festa major? Imagino també que són dies previs de molta feina, de fer dispositius especials, no? Perquè ja preveieu que hi haurà molta gent als carrers. Com ho gestioneu, això?
2: Doncs sí, és una previsió que ja es fa amb temps. S'incrementa el servei policial al carrer, doncs hi ha més gent. Es preveu que d'altres poblacions properes, com cada any, vinguin a la nostra festa major. I sí, efectivament, s'incrementen les patrulles, s'incrementen els dispositius per garantir doncs, que tothom pugui gaudir de la festa major amb tot el civisme i seguretat possible.
1: Al final, Toni, parlem només de nombre d'efectius, és a dir, més policia, o també hi ha dispositius pensats, organitzatius, perquè, clar, evidentment, la població es multiplica, no? Ja no només ve gent de Premià, sinó que ve gent d'arreu, perquè la festa major, els últims anys, ha guanyat en popularitat, podríem dir-ho, no? Hi ha molta més gent al carrer.
3: Sí, evidentment, són dies excepcionals. És una setmana que, com deies, al final hi ha personal de seguretat privada que fan de controladors d'accessos. El que deia el Joan, nosaltres també dupliquem els efectius, evidentment, perquè tenim un volum de gent aquests dies bastant important. I també hem de comptar amb la gent voluntària que també treballa i ajuda doncs, a fer tasques que igual nosaltres tampoc podríem arribar. Com talls de carrers, igual, quan es fa algun acte, aquests temes així són de gran importància, també els voluntaris.
1: Hi ha alguns punts concrets de Premià que us facin patir més que d'altres? Per exemple, m'estic imaginant el desembarcament. Una vegada arriben els pirates, a la platja hi ha moltíssima gent, però també mentre després fan el saqueig i demés, el punt principal, quan hi ha la presa de l'Ajuntament, és la plaça de l'Ajuntament, que s'omple moltíssim, s'omple a vessar. No sé si hi ha alguns punts, de, com aquest, per exemple, que us facin patir més que d'altres.
2: Bé, és evident que el desembarcament pirata mou una gran quantitat de gent, no només de Premià, sinó tots els que venen. Els accessos a aquests actes a la platja de Llevant, que solen ser els pas soterranis i els accessos de vehicles, hi ha una gran influència de gent i de vehicles, i això, clar, ens preocupa. Sempre recomanem que, en quant a vehicles, siguin previsors, perquè el volum i estacionament són els que són, siguin previsors de vindre en temps suficient per poder estacionar. I en quant als vianants, és important, a part de fer servir els pas soterranis ordinaris que n'hi ha en tot el camí ral, sobretot fer servir el més ample i el que més facilitat dona d'accés i sortida, que és el nou d'accés al port des del carrer Santiago Rusiñol. Això per una banda. I és cert que el desembarcament coincideix amb altres actes, que són els de més influència, em sembla que és el dia 8, i el que s'intenta és coordinar, que si siguin coordinats i siguin al mateix temps perquè la gent no s'aglomeri només en una zona, sinó que hi ha, el dia 8 em sembla que hi ha, si no recordo, el saqueig, la sala de l'Ajuntament i Premià Ciutat Pirata. Uh-huh. Aquests tres actes, que és on més gent pot anar, són simultanis. Amb això el que s'intenta aconseguir és que es reparteixi i no s'aglomeri només en una zona. Evidentment, si hi ha una aglomeració molt alta, es pot, per motius de seguretat, decidir, escolta'm, aquí no pot entrar més gent, però seria des d'un punt de vista de seguretat.
1: Mm-hmm. Què vols afegir, Toni?
3: Sí, m'agradaria fer una puntualització, sobretot el dia de l'eufòria. És un dia que, bueno, la plaça d'Ajuntament, els accessos sí que estaran controlats, no es permetrà ni entrar begudes alcohòliques, ni ampolles de vidre, tot haurà de ser plàstic. Recomanem als establiments, com cada any, que si fan venda d'alcohol o venda d'algun refresc, no donin el que són el casc de vidre, que tot sigui en gos de plàstic, i allà sí que hi haurà control d'accés. Vull dir, quan arriba un moment que la plaça no pot suportar més persones a l'interior, perdó, no es deixarà passar. Clar, nosaltres sempre diem el mateix. Les persones que estan treballant no tenen la culpa de no deixar entrar la gent. És per un tema de seguretat. Nosaltres sempre vetgem per la seguretat dels ciutadans i la seguretat que estigui disfrutant aquestes persones aquell fet. Llavors, que no es discuteixin amb els controladors, que no es discuteixin amb la policia quan en algun acte o algun carrer no els hi deixen passar, no és una cosa que aquell policia o aquell controlador no vulgui per fer-li la guitza a aquella persona, és perquè és per algun motiu, llavors que intentin agafar alternatives.
1: Mm-hmm. Molt bé, queda clar, evidentment, avui amb en Toni i amb en Joan de la policia local, aquesta policia de proximitat, per parlar d'aquesta festa major i aquesta seguretat al carrer. Evidentment, dèiem també, són dies de passar-s'ho bé, no? De posar
3: correcte.
1: També una mica de rauxa. Sí. També hi ha beguda al carrer, no? Com gestiona això la policia?
3: Bueno, això de la beguda és un tema... A veure, quan són festes intentes portar un control i si hi ha menors per la via pública consumint, evidentment se'ls hi pren a l'alcohol, hi ha gent sa i bueno, els hi fa, no, Joan?
2: Sí, correcte. O sigui, la beguda alcohòlica està prohibida de vendre als menors.
1: Uh-huh.
2: Llavors, s'intenta controlar d'alguna forma doncs, que tant als actes com als desplaçaments o a les places no n'hi hagi un consum, ja no només per les persones que són a la plaça, sinó també pels veïns. Hem de pensar que molta gent ve a gaudir de la festa, però molta altra gent ha de treballar el dia següent. Llavors hem de coordinar el que és el civisme amb la disbauxa i la celebració de la festa. Això sí que ho demanem, ser conscients de que uns poden estar de festa, però altres... Pues, malauradament, el dia següent han de treballar i han de descansar. Això sí que ho demanem. També és cert que, com deia el company Antoni, la senyalització, si hi ha una tanca, tancant un carrer o desviant una circulació, és important que es respecti. Entenem que hi ha veïns que tenen que anar al seu garatge o a la seva vivenda, no hi ha problema, poden moure la tanca però després posar-la, perquè darrere pot vindre un altre cotxe que no és de la zona i es fica al mig de l'acte. Això sí que ho demanem. Si es mou alguna tanca, sisplau, que es torni a posar al seu lloc.
1: Mm-hmm. Sentit comú i respecte.
2: Comú,
1: com explica el Joan, la llibertat d'un individu no acaba allà on comença la de l'altre. No? Si el veí ha de descansar també, doncs respecte i sentit comú
3: sí,
1: per a tothom.
3: Sabem que són dies complicats, perquè evidentment a tothom li agrada la festa major, però no és festa tota la setmana per tota la gent. Llavors sempre diem això, que amb la mesura que sigui possible que es respecti el descans dels veïns de Premià.
1: Uh-huh. Hem ja dit també que tindrem disponible diferents punts lila, no?, davant de qualsevol actitud
2: sí.
1: violenta o assetjament,
2: sí,
1: que malauradament també són actituds que hem de viure, i tant de bo no ho haguéssim de viure, però també tindrem aquests punts disponibles.
2: Cert. Hi ha els punts liles, que estaran pràcticament a gairebé tots els actes on hi ha més gent, a l'Eufòria, els concerts de la platja i desembarcament, el Vall Pendó, el Vall Tronera, els concerts de la platja. Són punts, com tu has dit, on aquelles persones que puguin sentir-se assetjades, que tinguin la sensació que algú els segueix o que ha patit algun tipus d'incident relacionat amb l'assetjament, es poden dirigir a aquests punts. Hi ha personal professional que coordinarà, si fa falta, en la policia, doncs, el problema que pugui tindre aquesta persona.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs queda clar, eh? Tindrem aquests punts lila disponible, com ara explicava el Joan. Evidentment, també la festa de Premià de Mar, que es caracteritza per aquesta batalla entre pirates i premianencs, i també l'aigua té un paper important. També m'agradaria aquí que la policia local ens fes un missatge d'aquest consum responsable, perquè també està molt de moda, no?, el fet de portar pistoles de casa plenes, no?,
3: sí.
1: Anar mullant a gent pel carrer, fins i tot alguns veïns, que
3: sí.
1: Què hem de dir de l'aigua?
3: Això és el hàndicap de cada any, de que sempre diem que la festa major de Premià, el del desembarcament dels pirates, no és una festa de l'aigua, es pot tolerar, no sé d'on va sortir el tema de portar pistoles, però bueno, al principi va estar bé, però ja crec que s'ha anat anant de les mans una miqueta. Llavors, aquest any em sembla que no hi ha ressentiment d'aigua, però volem dir que no vol dir que haguem de carregar les pistoles i fer un ús molt excessiu. Nosaltres el que sempre diem és que hi ha gent que està treballant a la festa major i està treballant, no està gaudint igual de la mateixa manera que els que s'ho estan passant bé. Llavors el que demanem sempre és que els actors, el personal de l'Ajuntament que està treballant, els voluntaris, els controladors d'accessos, la policia no som gent que ens tinguin que estar disparant aigua ni res, ens han de respectar perquè estem fent unes tasques importants per ells, que és donar-li seguretat i que puguin gaudir d'aquesta festa. Llavors sempre demanem el mateix, que no som persones perquè puguin estar tothom disparant, que s'ho passin bé. També veiem que hi ha gent que surt a la festa major i volen gaudir la festa major sense aigua. Llavors també diem que no facin ús la gent que porta pistoles i mullin a persones, nens, infants, cotxes amb bebès que porten, hi ha molts, que igual no volen disfrutar de la mateixa manera. Uh-huh. Llavors podem arribar a un problema bastant gran de pues, trobar una petita bralla, una discussió que ens podem evitar totalment. Uh-huh. Llavors que respectin el que no porti pistoles, doncs que no el mullin, perquè al final ell vol gaudir la festa major, doncs com diem, de veure els pirates premianencs gaudint d'aquesta batalla que fan.
1: Perfecte, molt bé. Avui hem tingut aquests consells de seguretat per part de la policia local, amb en Toni i el Joan. Deixarem també a la intimitat, si sou pirates o premianencs. Això ja cadascú...
3: No, jo sóc premianenc.
1: Premianenc. Molt bé, molt bé. I deixarem també a la intimitat de cadascú, anava a dir, però mira, ells s'han posicionat com a premianencs. Esperem també que gaudiu molt d'aquesta festa major, més enllà de treballar-la, més enllà de tota aquesta seguretat, i d'agrair-vos també la bona feina que feu perquè tothom la pugui gaudir de la millor manera possible. Toni i Joan, gràcies. És un plaer tenir-vos a la ràdio. Esperem que vagi gràcies. Molt bé aquests dies de festa major.
2: Gràcies.
3: Gràcies, gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: amb moltes ganes. Premià sempre és una diada superimportant per nosaltres. És l'última del tram i en la que encarem tres castells que fins ara han sigut màxims per la colla, que és el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7.
1: Doncs un any més, per 28a vegada, si no m'equivoco, amb moltes ganes, en el nostre nivell actual. La previsió doncs, és estrenar un castell com és el 7 de 8, que ja és un salt de qualitat important. Home, s'ha fet molta feina, renovació forçada, per això el nivell està més baix de potser del que estem acostumats aquí a Premià, que sigui un pas més. Avui en farem un, si tot va bé, doncs per Santes fem potser

0: Bé, la veritat és que ha anat bé, perquè hem començat d'hora, una mica més abans, hem tingut una temperatura agraïda. Sí que és veritat que hem començat amb el 5, hem hagut de desmuntar per petites mesures que no estaven d'acord amb el castell. Després hem fet dos intents desmuntats de 3 amb agulla, que no han quallat per mides, per la baixada, perquè no trobàvem les mides, hem canviat, hem fet un 3 lleuger molt de futur, i després hem tancat la diada amb un 4 de 7, també, lleugeret. Els pilars, hem fet el pilar de 5 i els 3 pilars de sortir del balcó típics d'aquí Premià. I el bo és poder venir aquí a Premià aquesta diada que és tan nostrada ja per nosaltres, actuar amb capgrossos a la plaça de Premià i ens fa una il·lusió tremenda.
1: Premià, una ciutat que ens encanta, que ens sentim com a casa. Un 3 de 8, un 3 de 8 molt bo en primera ronda. En tercera ronda hem fet el 4 de 8. No ha estat del tot perfecte i hem pogut estrenar en segona ronda aquest 7 de 8, el primer de la temporada. Una temporada que estem treballant moltíssim en el cup d'assaig. Ens mereixíem una miqueta... Un petit premi, una petita alegria. És molt positiu, a 2 setmanes de la Festa Major de les Santes. Per tant, valorem molt positivament aquesta estrena.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit, afegit, a tornar als seus orígens polítics.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos al govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació, seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència, i també demana accelerar la pacificació de la N2 al Baix Maresme. Així

0: Mateix es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-hi una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al Mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als caps de Vilassar de Mar i Palafolls. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als caps de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu es demanen millores en centres concrets, el Masnou, Montgat o Mataró, entre altres, i en matèria de seguretat es vol un augment dels efectius policials al Maresme d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifica en el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una decisió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte prèvia a Sant com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
1: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. Final de festa major accidentat a la platja ahir diumenge, on durant el Castell de Focs es van declarar fins a 6 petits incendis de vegetació al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt. Premià Mèdia ha parlat avui amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra, que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle quedessin deslluïdes per una circumstància fortuita i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto Dara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. Com dèiem, el Castell de Focs posava ahir punt i final a la festa major del 30è aniversari. Manel Ferrer.
4: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la festa major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la festa major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat, però amb bandes de núvols prims i temperatures una mica més suportables. Tant avui com demà ens movem entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
5: Estàs escoltant?
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
13: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
14: Premià Media. Informació.
15: La presidenta de l'agrupació bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
16: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
15: Girona ha explicat a Premià Media que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
14: Premià Media. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Premianencs i premianenques, veïns i veïnes, ja estem de festa major. Jo només vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan ple cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Alguns gaudeixen molt de la festa, altres la pateixen una miqueta, però al final tots som festa, tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment. I per la meva part ja està, perquè sabeu que el protagonisme, el pregó de la festa major, és per l'entitat de l'any. I aquest any, l'entitat de l'any, és una entitat que té tants anys com la tradició dels Pirates i Premianencs. I sense ells i sense elles no entendríem la festa tal com l'entenem ara mateix. Ens han posat passió, ens han posat moltes espurnes, ens han posat foc i ens han donat caliu a la festa tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, avui el pregó és un plaer de cedir-lo a l'entitat de l'any, a simplement Diables.

Ja són 30 anys que estem els diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum els molesta la roba o els trons no els deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.

diable no és qualsevol cosa. És portar el foc a les venes. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.

Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa els mesos més freds de l'oratori. La flama del Canigó baixem amb glòria i a cada festa hi plantem els peus. De l'animalista a la nit dels museus fam història. Som l'ànima de Premià per molt que us queixeu.

El 1996 vam néixer. Simplement Diables es va fer realitat. Quatre punquis van creure i hem seguit fins l'actualitat. Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.

Quan Gafarró i Gafarronet desperten, ja podeu començar a tremolar, que venen a cremar la vila i no deixaran a ningú sense cridar. Dins els seus ulls hi crema la ràbia i passió, al veure al seu voltant les cares d'il·lusió. Dels seus becs i ales surt el seu foc, i ja podeu córrer, que no podreu amagar-vos enlloc.

0: els diablons de març, petits però endemoniats. Avui juguem amb espurnes, ja us podeu donar per socarrats.
1: Quin goig veure aquesta canalla, amb més rauja que nosaltres. Si així venen de petits, de grans faran tremolar les places.

De la flama més pura en som els portadors, doncs a inflamats no ens calen ni espurnes ni trons. Fem ballar el foc al nostre ritme amb badalines joves, avis i parelles. I aneu amb compte que d'una bufada no us sucarrimem les celles.

0: Com se paga?
1: Ja no som els més petits, portem el foc dins la sang. Quan la colla jove surt, el carrer es fa massa gran. No busquem el vostre lloc, el nostre ja ens l'hem guanyat. Avui només encendrem la plaça, demà encendrem la ciutat.
2: I aquests som els Simplement Diables que celebrem el nostre 30è aniversari. I ara sí, en prosa, voler agrair a tots els que heu format part d'aquesta colla des dels inicis i al llarg de tots aquests anys per portar-la fins on és avui. I a totes les premianenques i els premianencs que han perdut la por i han entrat al correfoc a ballar amb nosaltres sota les espurnes. És un orgull per ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement
3: Diables!
2: Simplement
3: Diables!
2: Simplement
3: Diables!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la Festa Major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir! Yeah! Vaya gallo! Visca Sant Cristòfol!
4: Major. Viu-la a Premià Mèdia.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Satisfacció plena de part de l'àrea de comerç i dels establiments implicats després de la Festa del Comerç aquest cap de setmana, especialment pel que fa als canvis de format i programa que s'introduïen. El regidor responsable, Xavier Gatius, s'ha fixat especialment en la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans, que aquest cop, per primera vegada, aplegava només establiments locals i que, amb l'acompanyament de les actuacions musicals, va captar l'interès a molts premianencs tant divendres com dissabte, però també s'ha felicitat per la concurrència de gent al mercat i a Jacint Verdaguer. El regidor ja ha avançat que en pròximes edicions s'intentarà exportar l'experiència de la nova zona gastronòmica al carrer recentment reformat.
4: Molt satisfets amb la mostra gastronòmica. Va funcionar moltíssim a Països Catalans, tant divendres com dissabte, la tarda nit de divendres i la tarda nit de dissabte. Molta afluència de públic. Els comerços, els establiments, restauració que van participar, doncs estan molt satisfets i jo crec que és una fórmula que ha vingut per quedar-se. Hem aconseguit finalment doncs, que es pogués fer en restauració 100% del poble i en aquest sentit això és una fórmula que haurem de replicar en un futur sí o sí. El mercat també va funcionar molt bé, el mercat de Sant Joan, amb totes les actuacions que van programar, doncs, tant amb el Quinto com amb l'assistència de tabalades, amb els platets que van preparar. També molta afluència de públic i el mateix mercat doncs, estava molt, molt contents i molt satisfets de la participació que hi va haver. A Jacint Verdaguer, on teníem també un escenari, un punt amb actuacions, doncs, crec que hem de plantejar en un futur combinar-ho també amb aquesta oferta de restauració que dèiem que ens ha funcionat també a Països Catalans i al Mercat de Sant Joan i en general, doncs, veient l'experiència d'aquest any, ens dona una fórmula que crec que hem d'anar aplicant en futures edicions.
3: La Festa del Comerç, organitzada a quatre mans per l'Ajuntament i Comerç Premià, s'ha dut a terme els vespres i nits de divendres i dissabte. Dissabte, l'activitat a la zona gastronòmica, on hauran anat a tastar productes locals molts veïns, va conviure amb la celebració de la nit de Premià Mèdia, el festival musical que organitzava l'emissora municipal amb motiu del seu 40è aniversari.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dia gran de la Festa Major de Premià de Mar, dia de desembarcament. I no és una edició qualsevol, són els 30 anys de pirates i premianencs. D'on veniu?
3: Jo de Vilassar.
4: Jo de Barcelona.
5: D'Alacant.
6: De Madrid.
2: Madrid. I com has acabat aquí, aquesta festa?
6: Porque estoy con... He venido a ver a mi prima, que me ha invitado a estas fiestas tan chulas.
2: Pirates o premianencs, si haguéssiu d'escollir?
5: Pirata.
7: Pirates, pirates.
8: Blanco, tú.
7: Bueno, pero soy pirata de corazón.
9: Pirates, pirates.
10: Pirates.
11: Pirates, 100%.
12: A veure, tu què diries? A veure, no
2: jo diria que pirata.
12: Pirata, pirata. No. Pirata tenim... fins a la mort.
2: Avui fa 30 anys, pirates i premianencs. Espereu que hi hagi com alguna sorpresa o alguna cosa diferent.
3: Home, si fa 30 anys seria bé, no?
11: Que l'Ester i la Llumara se'n vagin juntes.
13: Que la Festa Major d'estiu la guanyin els pirates i la Festa Major d'hivern la guanyin els premianencs.
2: Albert, l'amic més especial per als premianencs avui, eh?
14: I tant, moltíssimes ganes. Ja tenim la platja plena de gent i això, amb moltes ganes de veure què passa aquests 30 anys. Mira, jo quan arriba l'eufòria petita em començo a emocionar i fins que no arriben els focs i s'acaben els focs no em deixo d'emocionar.
12: Ens van presentar una idea que eren els 30 anys i ens agradava molt la idea d'intentar fer portar gent del passat aquí. També vam agafar la màgia, que també és un dels nostres forts, i intentant equilibrar-ho amb el teatre i que tot tingués una lògica, no sigués màgia per màgia. Intentar també tenir una pantalla aquest any perquè es vegin de més a prop i, a més, per agafar vídeos del passat i que la gent ho pogués veure també el record.
15: Us recomano fer barricades, encara que siguin humanes.
16: I ara us vinc a avisar. Estan venint, sempre venen, i després de 30 anys de venir cada any els podem sorprendre.
2: De pirates i premianencs amb orígens de Granollers.
17: Sí, senyor. Sí, senyor. L'han fet l'any passat per la Festa Major de Granollers. Estem molt contents que avui s'estreni aquí Premià. Era el colla dels blancs i va causar sensació i es diu que gràcies a això van guanyar la festa.
18: Més temut de tot el Mediterrani, que com cada any vaig a conquerir aquest poble!

0: mare, germaneta meva, desembarcar a Premià és el millor que hi ha. Sí o no?
1: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Detinguda a Premià de Mar una cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024 quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es va adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins a l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat

0: el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlid, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la Paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
1: Premià Mèdia, informació.
2: A 1, 2...

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia. És la una, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a la zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Un aparatós incendi ha calcinat totalment una vivenda de fusta situada al carrer La Manxa, a l'urbanització de Tordera Park. Segons els testimonis, els veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès amb gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. Per sort, els propietaris han estat avisats i evacuats abans que el foc s'estengués per tot l'immoble. Un dels veïns de l'immoble, en Marcos, ens explicava que s'havien despertat amb l'olor de fum. Havien pogut avisar els ocupants de la casa i evacuar-la a temps per tal de que ningú prengués mal. En aquells moments, els bombers han arribat al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, i han acordonat la zona. Han evacuat, han perimetrat i han confinat els veïns a les cases per tal d'assegurar que el foc no s'expandís. Els equips d'extinció, com dèiem, han evitat l'expansió d'aquest foc, que no saltés a la zona forestal a tocar de l'urbanització. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 4 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i protecció civil.
1: I els bombers continuen treballant en l'incendi d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc està provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial que respecti el Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa a un govern de Pedro Sánchez és la involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de les policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i per a dos alts excàrrecs de salut. I menjar fruits secs de manera regular pot millorar la fertilitat masculina, ho apunta una recerca liderada per la Universitat Rovira i Virgili, que ha analitzat els hàbits alimentaris de més de 200 homes sans d'entre 18 i 40 anys. Segons les estudi, consumir almenys racions de fruita seca a la setmana s'associa amb una millor qualitat espermàtica i menys alteracions en la mobilitat dels espermatozoides. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques, una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifiquen el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
5: Al Maresme Nord no hi ha encara una adhesió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte prèvia Santa, com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
4: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Eva Loc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
6: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com a la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
4: Aquest matí el portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Locke és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
7: La Fundació El Maresme ha rebut la placa El Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava en la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar. I la Generalitat li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia posteriorment la Fundació El Maresme, l'entitat que justament enguany commemora 60 anys d'existència, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat. Persones ateses, famílies, equips professionals, voluntariat, patronat, administracions, empreses col·laboradores i totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. També expressen el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va impulsar la candidatura de la Fundació. Va recollir la placa a l'acte de Barcelona el president de la Fundació, Miquel Montaner.
3: Premià Mèdia. Informació.
8: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: ens aturarem, pirata fins a la mort.
1: M'agrada molt la festa major. En fan el desembarcament.
2: A mi també m'agraden els pirates perquè són molt més bons que els premianencs i m'agraden més.
3: Perquè són més divertits que els premianencs.
2: Sí, ha sigut molt xulo. Quan dutxaven amb els premianencs. M'ho estic passant molt bé.
1: Premianenca, perquè guanyen al final.
4: És el nostre primer desembarcament, la primera festa major. Som nous aquí a Premià de Mar vivint i ha estat molt, molt espectacular, molt bé. Ja vam estar ahir a la nit i ens va agradar molt i aquesta de petits, perfecta. La de menuts ha estat molt, molt bonica, la veritat.
5: Jo soc de Premià de tota la vida, des dels 3 anys que hi participo i elles pues, també des de petites intentem sempre estar participant-hi, sí. Molt bé, estem molt remullats, doncs ens estem passant molt bé. La veritat és que gaudint i de la coloreta també i intentant pues, això, aprofitar aquestes estonetes. Hem saltat molt, ens hem tirat molta aigua i ens ha ajudat a suportar aquestes altes temperatures, però molt bé, molt divertit.
6: L'altre dia veia que tothom anava de pirata i dic, pues jo avui aquest any anirem de premianencs per, no sé, per ser una mica diferent. Des que vam venir a viure aquí tots els anys.
7: Com està anant? Molt bé. Vull dir, massa calor potser, però tot molt bé, com cada any. Tot xulo, amb les llums i tot. Bueno, cada any és una mica més espectacular, trobo, no? Els nens que pugen i pel balcó i ens mullem tots i tal. És xulo.
8: Fa goig veure la gent pel carrer, tothom disfressat, tothom participant dels actes. Dóna molta vida. Els vivim doblement, el de grans i el de petits.
9: Els escoltes.
10: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
11: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol, un esdeveniment de referència a escala mundial, organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny, edificis d'especial rellevància i es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus de la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs d'energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre de no turisme Alta Lella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Són quatre xavals i una xavala del Maresme, Badalona, Premià de Mar, i toquen una música increïble. És un post-punk amb electrònica que a mi m'agrada molt. Som molt fans, jo.
1: Molt bé, Ira Digital, lo millor. Escolteu l'últim àlbum d'Ira Digital. Nou disc.
2: Tenen un rotllo així alternatiu i tal, com molt modern, molt actual, que és brutal.
3: Aquí, Premià de Mar, tenim joventut, gent gran i tots units fent força. Visca Premià.
0: És el primer any que vinc a la Festa Major de Premià, però m'agrada molt les Festes Majors, sempre vaig a molts. I m'ho estic passant molt bé.
2: Molt bon ambient, de moment, els espectacles, els concerts són molt xulos. Guai, molt guai.
3: Una tradició de molts anys, mirant els prenencs, i tothom ve aquí. És la millor Festa Major del món.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El portaveu de Ciutadans al ple, Josep Maria Cano, ha advertit a l'equip de govern que, malgrat que s'hagi trobat una empresa que es comprometi a fer les obres a la segona a Bressol dins els terminis i malgrat l'optimisme que exhibeixen, sempre s'ha de tenir un pla B, en al·lusió a les paraules de la regidora Elisenda Busquets a Premià Mèdia, que admetia que no existeix aquest pla alternatiu perquè no es contempla cap altre escenari que no sigui l'escola oberta l'1 de setembre. Segons Cano, hi ha variables que l'Ajuntament no controla, començant pel fet que estem parlant d'obres que es faran durant l'època més complicada de l'any en matèria de subministraments.
2: Això de que no plantegem un plan B no el trobo lògic, és a dir, són obres. No depèn de que el senyor alcalde faci l'obra o que jo faci l'obra o del meu esforç. Depèn de que hi hagi una empresa que acabi aquestes obres i ens ha donat la garantia o ens ha dit que ho acabarà, però hem de tenir un pla B, perquè sempre hi ha imprevistos. Sempre pot haver-hi alguna situació que compliqui les coses. Tenim present també que estem al mes d'agost. El tema d'obtenir materials o d'aconseguir coses es pot complicar, perquè el mes d'agost és el típic que moltes empreses fan vacances i estan sota mínims. Per tant, jo m'alegro que s'hagin reprès les obres, m'alegro que l'equip de govern sigui optimista i que aconseguirà que les obres estiguin al mes de setembre, però ells no poden garantir-ho. Ha de ser l'obra la que s'acabi i depèn d'altres variables que no es controlen o no controla l'Ajuntament.
1: Recordem que les obres de reforma del Voramar s'han reprès després que es rescindís el contracte amb la primera empresa adjudicatària que havia fet fallida i d'adjudicar de nou les obres a una altra empresa.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament, i ara ens han anunciat que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per a les obres de reforma, sense donar, però, més detalls.
1: Premià Mèdia.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no lo quiero, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua Múrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
10: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a 3:15, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla, en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels 3 focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes, és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Pero, usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança amb la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo. Me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: ¿Cree que no pasa siempre?
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jopol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
3: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
2: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
5: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
24: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
25: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
24: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
0: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: La iniciativa amb el lema Vacances Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
6: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
4: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
7: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
7: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
7: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyon, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
9: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
8: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
7: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
10: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda procedent de l'Eibar.
11: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina. I crec que vamos a ser una gran temporada.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys, i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
12: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
10: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
13: Barcelona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaïl i Stefan Utón, el continuent, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
14: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
13: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
0: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifica en el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
4: Al Maresme Nord no hi ha encara una decisió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte prèvia Santa, com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
3: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
5: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Soc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
3: Aquest matí el portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Locke és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 3:15.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: L'incendi d'Aiguamúrcia al Camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
6: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
9: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o que cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitza que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda, alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui, a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
6: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
1: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
10: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
1: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
6: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
1: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
6: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
1: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
6: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
1: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
6: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
11: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on està el Regne Unit.
6: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Diumenge Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
13: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
12: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
14: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
12: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
6: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'Aiguamúrcia cap a Lladurs, al Solsonès. Allà un incendi forestal, declarat poc abans de la una del migdia, crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
15: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
1: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
17: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
16: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
1: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. Pintiu Ràdio, a Lleida Bas.
18: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
19: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament doncs passés el que ha passat.
18: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
0: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
20: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficiï el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
21: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
20: Preguntad por procesos.

0: seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
1: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
2: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
4: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
3: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
5: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
3: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
8: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
7: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jopol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
9: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
7: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
2: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
10: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
2: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
12: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari

0: mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
1: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
0: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a dues de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
2: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
3: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i, a la vegada, per poder donar la cobertura sanitària adequada.
4: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi, tot en funcionament, tot correcte, i ha començat a posar en un nou espai i en molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? De tot el que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
3: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
2: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada dos anys i que compta amb més de 560 professionals, quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
6: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
5: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
7: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
2: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
7: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
2: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
7: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
2: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
9: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe al espectador.
8: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
2: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys. Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres. I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
10: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
11: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
12: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
10: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
13: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Estefan Utón, el continuent, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
14: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques, una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifiquen el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
3: Al Maresme Nord no hi ha encara una decisió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte prèvia a Santa, com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
2: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
4: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidat a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Soc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com a la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
2: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Locke és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Notícies en Xarxa.
5: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. I sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes organitzacions.
5: Els bombers ja han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un foc forestal a Lladurs, al Solsonès, mentre que, recordem-ho, s'eleven a 13 les persones mortes a l'incendi al Maria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona al president del govern, Pedro Sánchez.
7: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
5: Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de fa una setmana. Més temes, el Tribunal Suprem considera que no s'ajusta a dret a excloure l'ús del castellà a la rotulació als centres escolars, sostinguts amb fons públics. En concret, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023 que establia que la rotulació dels espais als centres s'havia de fer català, occità i també en aranès. I sense deixar l'àmbit judicial, la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils, uns càrrecs que els quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. I Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació també d'ascensors, més espais amb ombra i amb programes socials adreçat, en aquest cas, també als joves i als adolescents. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
8: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí s'ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
1: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
4: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
5: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
6: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
7: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
8: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
9: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
10: Gràcies per escollir-nos.
11: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
12: Genial tenerte de vuelta.
13: Me la suda.
12: Están tirados.
14: Funky Radio Show.
15: ¿Qué coño es eso?
16: Funky Tracks Radio.
0: Durante años conectando veus, emociones y comunidad.
14: Premià Mèdia. Comunicar en todos los sentidos.
0: 40 años amb tu. 40 años vibrants. Premià.
13: provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
7: Jazzit.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte. I ho justifiquen el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una adhesió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran curiosament per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte prèvia a Santa, com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
1: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Locke és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. Final de festa major accidentat a la platja ahir diumenge, on durant el Castell de Focs es van declarar fins a 6 petits incendis de vegetació al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt. Premià Mèdia ha parlat avui amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra, que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle quedessin deslluïdes per una circumstància fortuita i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto Dara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. Com dèiem, el Castell de Focs posava ahir punt i final a la festa major del 30è aniversari. Manel Ferrer.
4: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la festa major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la festa major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat, però amb bandes de núvols prims i temperatures una mica més suportables. Tant avui com demà, ens movem entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
5: Estàs escoltant?
6: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
7: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
6: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
7: Home, testimonis.
6: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
7: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: No sabia que t'agradessin els musicals.
10: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
11: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: Aquest no ets tu.
12: No, és el Gene Kelly.
10: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
13: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: La nostra convidada d'avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè bueno, creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors, el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per a què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors, el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi. Mm.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has en sortit?
2: Encara,
0: en tots aquests
2: encara
0: anys?
2: Estic en ello.
0: Sí. Llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, sí, sí. Això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit doncs això, no?, poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs, anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, val, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Perdona, Cuca. Sí, sí, fes tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de... Quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no sóc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si hi estem a sobre?
1: Exacte. I, de fet, avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem. Ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors, hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs, jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors, hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt, i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor, també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho en grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un, amb la ferida del rechazo. L'altre, d'abandonament. L'altre, la por a exposar-se. L'altre, la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs, simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto. I cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient-me, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes. O vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions, és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: El que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor... O sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu ai, el setembre començaré amb nous objectius! I, bueno, va, doncs anem a... O sigui, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions. Va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De relació a ti, círculo de integració, despertar, evento presencia, relació a ti. O sigui, quines opcions tenen els nostres oients a partir del setembre amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi o si és massa o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment, es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos... Ai, és que clar, em fa... Tens aquella por de... Uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relaciona-t'hi, que és el que realment doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I...
2: Entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més... profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient és que, clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent... Potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directe, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners.
3: Sí,
2: em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no? Per canviar la vida. Però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa...
3: Ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai. Mira, ara veus, m'incomoda molt.
2: T'has sacsejat, no?
3: M'has sacsejat perquè dic... sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors, s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs...
2: Aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvien una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Aida, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et trepitgen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot. Perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Molt gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que et repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí, sí, no sí. Sí.
2: La vida jo crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida, Aida... autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, les entrevistes, tu, que comencem una mica amb
3: ralentí.
2: Tu
3: busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà doncs, escriure'm un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop van anirant a més i cada cop costarà més anar-hi. O sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he propost... Oh, gràcies,
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
2: Gràcies. I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, té el concert de Madrid. Ara no tenim temps de ser-te
2: doncs,
3: que ho expliqui.
2: Ja parlarem d'ell en un altre moment. Jo també, jo he estat de Barcelona. O sigui que podem compartir
3: vinga,
2: que,
3: com ho has viscut. Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
3: Saps de punta, una altra vegada l'inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
4: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifica en el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una decisió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran curiosament per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte prèvia Sant com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
1: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Eva Loc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Soc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. Final de festa major accidentat a la platja ahir diumenge, on durant el Castell de Focs es van declarar fins a 6 petits incendis de vegetació al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt. Premià Mèdia ha parlat avui amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia Garcia, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra, que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle quedessin deslluïdes per una circumstància fortuita i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto Dara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. Com dèiem, el Castell de Focs posava ahir punt i final a la festa major del 30è aniversari. Manel Ferrer.
4: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la festa major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la festa major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat, però amb bandes de núvols prims i temperatures una mica més suportables. Tant avui com demà, ens movem entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: ¿Está aquí?
8: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Una altra vegada amb vosaltres, estimats oients, aquí, en aquesta sèrie de capítols, és quan llegeixo que hi veig clar. Com ja sabeu, en direcció i veu, Maria Antònia Grau i Abadal, i com a tècnic de so, en Carles Soler i Piqué. Molt a gust, aquí, amb tots vosaltres. Ja sabeu que estem estudiant el modernisme, estem fent una introducció al modernisme, i avui, doncs, després d'escoltar una peça de Maurice Ravel, doncs, encetarem el tema que d'alguna manera ja hem insinuat en altres sessions, és el tema de les conseqüències a Catalunya de la oposició entre intel·lectual i societat. Tema de veres molt interessant. Comencem, doncs, escoltant una peça de Maurice Ravel.

Anem a veure, doncs, aquest tema entre les relacions intel·lectual i societat, relacions conflictives. A finals del segle XIX, aquells dos sectors que configuren la intel·lectualitat i la burgesia es rebutgen. L'intel·lectual se sent marginat i adoptarà una actitud d'autodefensa i elaborarà aquella teoria del superhome. L'intel·lectual, en el fons, té actituds redemptoristes cap a la humanitat, la qual vol regenerar a través de l'art i les idees. L'artista modernista en surt malparat de la tensió i se sent abocat al que coneixem com a bohèmia. A Catalunya hem de parlar de dos tipus de bohèmia. En primer lloc, la bohèmia daurada. La conformen grans artistes com Ramon Casas, com Santiago Rusiñol, que es revolten en contra de la seva societat, la societat burgesa, d'una manera crítica a través de l'art i de la literatura. Per primera vegada a la història de la nostra cultura, trobem en el modernisme català una generació d'intel·lectuals i d'artistes que són rebels a la seva pròpia classe. Concebeixen l'art com una activitat autònoma i privilegiada, com una mena de difícil sacerdoci que anomenen l'art per l'art, i anomenarem així, i concebeixen l'artista com un tipus de rebel social i també com una mena de religiós militant. Al costat de la bohèmia daurada trobarem el que anomenarem la bohèmia tràgica. Són gent inadaptada amb la societat de la urbs barcelonina. Són gent de procedència rural que no poden, no aconsegueixen comercialitzar les seves obres. Les tensions amb la societat barcelonina seran unes tensions més fortes que les que tenien aquells membres de la bohèmia daurada. I el grup més significatiu serà el grup modernista de Reus. Aquest grup modernista de Reus el conformen gent interessantíssima, com, per exemple, en Joan Puig i Ferreter. En Joan Puig i Ferreter serà una excepció. Serà l'únic que, d'alguna manera, s'adaptarà a les noves circumstàncies que vindran, és a dir, al noucentisme. Per què? Doncs perquè les seves obres són d'una grandíssima qualitat literària. I també perquè ell era un dels membres més joves d'aquell grup de Reus. Ell, d'alguna manera, sí que va aconseguir ser reconegut a Barcelona. En aquest grup de la bohèmia tràgica del grup de Reus, també hem de subratllar les personalitats dels germans Plàcid Vidal i Cosme Vidal. Cosme Vidal, que també seria conegut pel seu pseudònim, el pseudònim de Josep Aladerm, amb què signa les seves obres. També hem de parlar de la interessant figura d'Antoni Isern, tan relacionat, ara ho veurem, amb el nostre castell de Burriac, i també hem de parlar de l'Hortensi Güell. Totes aquestes figures de qualitat van ser injustament ignorats a Barcelona, van passar desapercebuts a Barcelona. I era un grup molt important. Per què? Doncs perquè va promoure una cultura comarcal de qualitat a base de reproduir a les comarques els mateixos esquemes que utilitzaven els escriptors modernistes de Barcelona. Ells es van instal·lar en nuclis culturals els més importants de comarques, caps de comarques o viles grans, importants, com dic. I per a ells, dissortadament, les sortides van ser força tràgiques. Per això es diu així aquesta bohèmia. Uns membres van ser abocats a l'exili. Unes altres figures van ser oblidades, injustament condemnades al silenci,
com és el cas més evident de Cosme Vidal, també conegut, com he dit, com a Josep Aladern. Uns altres van morir a la misèria, com el Plàcid Vidal, i uns altres, dissortadament, acabaren en suïcidi. Se suïcidaran, com és el cas de l'Hortensi Güell i com és el cas de l'Antoni Isern, que va provocar el seu final al castell de Burriac. També trobem unes figures que van intentar fer pinya amb els autors anteriors, els autors que els van precedir, aquells autors del XIX, que els englobem dintre d'aquesta mal anomenada Renaixença, o bé són autors que van intentar ingressar, trobar-se bé en el nou corrent que serà el noucentisme. Un exemple d'això és la figura de Raimon Casellas, el gran narrador, ja ho veurem, de la narrativa rural. Raimon Casellas va intentar adaptar-se a la nova estètica, però, tot i que va ser reconegut, no va acabar bé. Raimon Casellas es va suïcidar, es va tirar a la corba anant amb tren d'entrada a la població de Sant Joan de les Abadesses. I direm que, tret d'aquesta bohèmia tràgica, la resta, les altres personalitats, les altres figures, no mantenen una lluita desesperada contra la seva societat. No arriben al rebuig total. Per què? Doncs perquè l'escriptor modernista intenta, d'alguna manera, despertar-la, la seva societat, i també intervenir-hi. I ara, abans de passar al tema de les diferències curioses entre els narradors modernistes, sobretot els rurals, i el noucentisme, escoltarem una peça de l'Orfeó Català.

Bé, com us he dit, doncs, anem a veure què diferencia els narradors modernistes, sobretot els rurals, i els autors noucentistes. Els autors noucentistes gaudiran de possibilitats de feina, unes possibilitats de feina molt més segures, molt més regulars que els modernistes. Els modernistes, a més, veien els noucentistes com una gent que havia venut els seus interessos professionals al sistema polític de la dreta espanyolista. Veien els noucentistes com unes persones, unes figures, que d'alguna manera s'havien venut també a la Lliga Regionalista, el partit que manté una submissió total a Madrid. I, per tant, els modernistes consideren que els autors noucentistes van acabar acceptant els pressupòsits polítics d'aquest partit. La Lliga Regionalista s'expressa culturalment a través del noucentisme. El noucentisme i la seva política cultural va ser admès per gent tan diversa, tan complexa, com els modernistes, exemples, Pompeu Fabra, Jaume Massó i Torrents, o fins i tot com el cas de Raimon Casellas. Raimon Casellas va arribar a ocupar una posició de primera línia dins del noucentisme, encara que només durés un temps, ja que, com he dit, va acabar suïcidant-se, com tants inadaptats, dissortadament, del que anomenem modernisme. Les tensions entre intel·lectual i la societat burgesa no seran mai resoltes pels modernistes, i aquesta és la causa final del fracàs del modernisme. Aquesta tensió la resoldrà només el noucentisme. I anem a veure per què. Doncs perquè, per una banda, l'intel·lectual s'adonarà que només podia ser escriptor en una societat burgesa. I, per una altra banda, la burgesia, que sí que necessita una hegemonia política, també entén que necessita de l'escriptor modernista. Per què? Perquè aquest escriptor és un creador d'un estat d'opinió favorable, que escriu articles a la premsa, que s'expressa, i, per tant, el que farà el noucentisme és utilitzar l'escriptor com un mitjà important de sensibilització política. I ja per acabar aquest tema diré, i ho conclouré, que el modernisme és el producte d'una societat que estava a mig camí entre, per una banda, la societat agrària i, per una altra banda, el que diem la industrialització i el capitalisme modern. Ara passaríem al tema interessant també dels gèneres i començarem per la narrativa modernista. I dintre de la narrativa modernista tractaré el tema de la narrativa rural. Però abans, com a separació, vull que escoltem uns moments una composició de Carles Vidiella i us llegiré breument unes notes interessantíssimes d'una escriptora molt important d'aquesta narrativa rural, que és la Víctor Català, és a dir, la Caterina Albert i Paradís. Són unes notes extretes del seu pròleg, que ella anomena Pòrtic, al seu llibre Caires vius. Per tant, doncs, primer escoltem Carles Vidiella.

Us llegeixo, doncs, aquestes notes de la Caterina Albert i Paradís sobre com ella veu el poder creador, com ella veu l'autèntic artista, l'autèntic poeta. Ja us he dit que és el pròleg Porti, que anomena ella A caires vius. Els dogmes infal·libles no són per a l'art. Pot seguir una institució de principis a una manifestació sencera, però mai precedir-la. La dignitat de l'art i del sentiment íntim que l'engendra neix de la llibertat de la seva manifestació i la seva fortalesa de la seva dignitat. Art, sentiment, esclaus, són art, sentiments febles, aixorcs, impotents. L'esperit lligat per apriorismes i per convencions fictícies, és a dir, no reclamades per necessitats de la seva naturalesa, si arriba a fer quelcom de bo, no farà mai tot lo bo que hauria pogut arribar a fer sense aquelles traves. Dogma, escola, codi, conjunt de regles preestablertes dins una esfera de creació, vol dir limitació, que equival a minva. I la minva a decadència. I la decadència a traspàs, a mort. Així, una munió que doni gran contingent de resignats acatadors d'escoles donarà molt pocs veritables formadors d'escola i col·lectivitat mancada o pobra d'element actiu, fecundant, conegut pel poder creador, no tindrà mai gran vàlua i el seu radi d'acció serà gairebé nul. El veritable artista, el veritable poeta, aquell a qui ha estat assenyalat un lloc preeminent entre les multituds innominades, no ha d'abandonar-lo mai, aquest lloc de perill i d'honor. No ha de claudicar mai, no ha de cedir a cap pressió innoble, aplaudiments, diner o amenaces, fins a rebaixar l'altesa de la seva dignitat, afalagant la niciesa o el mal instint d'aquestes multituds que per la manca de conreu li són notòriament inferiors.

Bé, doncs, entrem dintre de la narrativa modernista, el principal corrent, tot i que no és l'únic, de la narrativa rural. En general, hem de dir que tota la narrativa modernista es pot emmarcar entre l'any 1901 i el 1912. El 1901, perquè és l'any en què es publica Els sots feréstecs de Raimon Casellas, i el 1912, ja ho sabeu, perquè surt publicada La vida i la mort d'en Jordi Freginals, de Josep Pous i Pagès. El modernisme representa una transformació i una renovació formal de la narrativa. Treballa amb els materials que li han proporcionat els moviments anteriors que ja hem estudiat, el costumisme, el realisme, el naturalisme. I trobem, però ara, una nova actitud i afegit també un nou tractament. Quines són les obres més representatives, que espero que puguem estudiar a fons, d'aquesta narrativa rural modernista? Passem a Raimon Casellas, Els sots feréstecs, publicat el 1901. Passem a Marià Vayreda, amb La punyalada, ja també passada al cinema, com sabeu, el 1904. Parlem, com no, de la Víctor Català, la nostra estimadíssima Caterina Albert i Paradís, amb Els drames rurals, publicats el 1902, i Solitud, publicada el 1905. Parlem també, com no, del gran narrador Joaquim Ruyra, amb Marines i boscatges, editat el 1903. I parlem de Pous i Pagès, amb obres com Per la vida, del 1903, Quan es fa nosa, del 1904, i la ja anomenada diverses vegades en aquests espais, La vida i la mort d'en Jordi Freginals, 1912. Sobretot dintre de la narrativa rural, a l'obra de Raimon Casellas i a l'obra de la Víctor Català, hi trobem noves preocupacions ètiques i estètiques. Ara trobem unes noves inquietuds fortes, tant individuals com col·lectives. Les tècniques de descripció modernistes són les del naturalisme, és a dir, ells abracen i tenen en compte la important llei de l'herència. Pensem en els personatges dels sots feréstecs i també tenen en compte aquella famosa llei del determinisme universal, és a dir, la llei de la interrelació que hi ha entre persona i medi ambient. També posem com a exemple, com no, Els sots feréstecs de Raimon Casellas. A la narrativa rural predomina la narració i la descripció per damunt del diàleg. Molts elements deixen de ser naturalistes, però, per a passar ara a ser simbòlics. Tant naturalisme com simbolisme, però, s'alimentaran d'una mateixa filosofia fatalista de la realitat. La voluntat humana es veu sotmesa a passions i també a les influències de l'exterior. El camp, en aquesta narrativa modernista rural, és presentat des d'una visió, com dic, fatalista, és a dir, tràgica i també èpica. El tractament del paisatge és totalment diferent al tractament del paisatge que veiem a la novel·la romàntica del segle XIX. El món rural, com ja veureu, ara ja no és considerat un lloc idíl·lic de vida no contaminada, oposat al món de la ciutat. Ara el paisatge és enfocat d'una manera crua, negra i pessimista.
La figura del pagès, ara en aquesta narrativa rural, no és rossoniana, sinó que és l'encarnació de la niciesa, de la maldat, de l'estultícia, del cretinisme humà. És un ser dominat per forces atàviques. És un ser ignorant, supersticiós, dominat totalment pels seus instints i no pas mogut per la raó. Si passem al tema del tractament de la llengua, hem de dir que aquesta narrativa rural modernista incorpora a la narració elements del llenguatge parlat, del llenguatge real d'aquell temps. Dialectalismes, refranys, frases fetes, tota mena de renecs, repeticions, frases tallades o sincopades i estrangerismes o barbarismes. Això demostra que els autors modernistes no defensen unes formes lingüístiques fixes, sinó que es fixen en el que es parlava, en el que es parlava en aquell moment. Es fixen en que s'ha d'utilitzar la llibertat total a la llengua i la prediquen, aquesta llibertat total. I tot això cal relacionar-ho amb allò que anomenàvem la recerca de la identitat catalana, la recerca de l'ànima catalana. També he de dir que els autors modernistes investigaran sobre el que diríem el temperament col·lectiu català, sobre la psicologia catalana a partir de realitats. Quines realitats? Doncs la geografia, la història, la llengua, la cultura. La narrativa modernista materialitza les tensions entre artista i societat. I per això valorarà tant la figura del marginat. Aquest marginat planteja la lluita, realitat i ideal. Sovint, aquest personatge marginat, inadaptat, serà, per exemple, un capellà. El cas de mossèn Llàtzer, els sots ferèstecs de Raimon Casellas. O bé serà un ermità. Per exemple, el pastor, aquesta figura tan especial, tan tendra, de la novel·la Solitud. I això manté una relació amb la concepció religiosa que dèiem de l'art i de l'artista que defensa el modernisme. La figura del marginat s'ha d'interpretar com una protofigura, com un símbol de l'artista i de l'intel·lectual modernista. El marginat equival a aquest artista superior i també equival al que diríem clarament aquell heroi que ve d'una arrel nietzscheana, extreta de la filosofia de Friedrich Nietzsche. Aquest marginat s'enfronta, com ja veureu, a la massa, la qual tracta de regenerar, de millorar. La narrativa modernista també, a més, presentarà casos de malaltia, de patologia social, per exemple, la figura del boig, de la punyalada, o bé les figures de les prostitutes, les bagasses que trobarem als sots ferèstecs de Raimon Casellas i que també trobarem a l'esplèndida novel·la Josafat de Prudenci Bertran, ja dins del que diríem la novel·la decadentista. I amb això, doncs, us deixaré, però abans us vull llegir un petit fragment de la nostra Víctor Català, un fragment dels seus drames rurals i amb això tant en Carles com jo ens acomiadem de vosaltres acompanyats, embolcallats d'una peça de Claude Debussy.

de Drames Rurals de la Víctor Català, un fragment de En Met de les Conques. De sobte, un gran esbatec d'ales omplir l'espai amb remor de moltes músiques juntes. I en Met veia baixar del cel tot d'àngels blancs com a globs de llet, amb els baixos de les túniques cargolats mateix que les dels àngels de l'església. I també, com ells, duien palmes verdes a les mans i corones de llum damunt del front. Les ales eren fetes una ploma d'or i l'altra d'argent, i a cada esbatec resplendien com milers de sols i de llunes al plegat. Tot l'espai semblava un llampegueig. La parella més petita d'aquells àngels, uns angelets menuts com coloms, davallaren més cap a la terra i, agafant d'una mà cada un a Jesús, tornaren a volar a poc cap amunt, emportant-se'l. En Met, ple d'esglai, volia cridar a Jesús que no se n'anés, però així que aixecà la veu, en el tel de ceba de la bombolla s'hi feu un petit esquins, i en Met, horroritzat, sentint que se li escapava el vent de dintre, callà sobtadament. I amb desconor vegé com Jesús li fugia, de la mà dels dos angelets i enrondat de tots els àngels grossos que gairebé l'amagaven. En Met ja no veia més que els dos poms de roses i els baixos de la túnica, on s'havien clavat tots els estels voladors, mirotejant com una franja brodada de lluentines. La lluna, com que tenia tanta feina i n'havia de veure tantes d'agonies, d'un cap de nit a l'altre també se n'anà tota esblaimada cap a l'altra banda del món. I després encara vingué un altre dia sencer, i una altra nit, i un altre dia, a vetllar aquell traspàs lentíssim. Costa tant d'acabar-se un home. Una partida de caçadors a qui sobtà la pluja arran del torrent, baixant per la mateixa arrel que havia baixat en Met, es refugiaren dins de la cova i van trobar-hi, amb no poca sorpresa, l'ossamenta d'una calavera llarguíssima, enmig de parracs podrits. El tibi i el peroner de la cama dreta estaven trencats per la meitat i tota la despulla coberta d'excrements de rata penada. Per entre l'enreixat de les costelles i corrien dotzenes de dragons i sargantanes. Els caçadors van fugir de la cova així que van poder i no resaren a ningú de la troballa, de por d'ésser cridats a declaracions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Continuem molt pendents dels incendis que a aquesta hora cremen a Catalunya, Aigua Múrcia, l'Alt Camp i el de Lladurs, al Solsonès. El nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, ens porta la darrera hora. Com està la situació? Bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs mira, els bombers, com dèiem ja en les darreres connexions, calculen que seria més al vespre quan es podria estabilitzar l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp. Encara no està estabilitzat al 100%, però sí que han pogut atacar ja gairebé el 95% del perímetre del foc, que recordem un incendi que ha cremat més de 142 hectàrees. La darrera notícia és que s'ha estabilitzat l'incendi de Lladurs, al Solsonès, que això permetrà centrar els esforços en l'incendi d'Aigua Múrcia i recuperar efectius del cos de bombers. Recordem també que l'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades d'algunes urbanitzacions afectades, i és que recordem que 67 persones s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma, al llarg del vespre aquesta estabilització podrien tornar a les seves cases. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi a una setmana al municipi d'Aigua Múrcia i la principal hipòtesi és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs continuem pendents a veure com evoluciona. I continuem al camp. La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a uns criteris que encara s'han de concretar. Ho ha dit el conseller d'Agricultura en una visita avui a Vilafranca. Ordeig ha presidit la 14a taula del CAVA. L'escoltem.
3: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
1: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions. Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços en l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat de la direcció de l'empresa. Hi ha jornada de vaga prevista pel dia 20 de juliol. I detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires al Baix Llobregat. Ho ha fet aquesta detenció la Guàrdia Civil amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa. I parlem ja de Barcelona, que acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb la precisió tècnica, l'artista va crear l'obra pensada per transmetre sentiments d'autor i fer-ne l'espectador.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte. I ho justifiquen el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
5: Al Maresme Nord no hi ha encara una adhesió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte previ a Santa com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
4: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
6: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com a la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
4: Aquest matí el portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
7: Un col·lectiu de joves vinculats al Consell per la República i a l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on fa temps que assenyalen l'estop utilitzant respectivament les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'està desplegant la campanya. Són municipis sobretot del Maresme i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu Impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
10: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
7: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
10: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
7: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Els pobles, comunitats humanes, ens agrada celebrar. I Sant Cristòfol és invocat de fa molts anys pels mariners, pels esperits que tenien, per la circulació dels vehicles, per les pestes que estaven sotmesos en altres temps. Bueno, donar sempre honor i glòria al cel, sempre mirem al cel el nostre horitzó de vida, doncs és bo celebrar-lo. Molt bé, molt bé, molt sorollós per tot arreu, però la cerimònia molt bé, molt concorreguda, tot molt bé. Per fill
2: i esperit. Ara! Ara! Ara, home! Queda santificada!
3: Sí, Pirates fa 30 anys. Això de l'impost revolucionari va ser al cap de 3 o 4 anys que vam dir, si Premià és pirata, això del capellà que van dir així, pues està molt bé, però l'impost revolucionari dels pirates l'hem de cobrar. Són tan generosos que hi ha molta gent que porta amb una mà els diners del capellà i a l'altra el diner dels pirates.
4: Mira, avui estem aquí venent gladiols perquè, com els trabuqueires sortien en l'ofici, hem aprofitat i hem agafat el relleu de la ginesta, que sempre venien aquesta flor per festa major, que és una tradició, el gladiol vermell per Sant Cristòfol. I aquí estem, els trabucaires, agafant el relleu de la ginesta.
5: És la primera vegada que vinc. He decidit venir per... em venien la moto. Hi va venir camions, cotxes, tot. I inclús quan feia rutes cap a Lleida, així allà a la Panadella, també hi havia molts cops els camions i coincidia la data del dia 10 Sant Cristòfol, doncs em parava que me'l beneïssin.
6: Soc d'aquí de Premià de Mar i aleshores fa 22 anys que estic. I aleshores ja he portat... per dues vegades, 10 cotxes i dos motos a BNI. Em dona una seguretat i em sento com protegit i bueno, també donen doncs, un claue i aleshores sempre el tinc a la guantera, com la pesa de la Pilarica, que també la porto.
7: Vinc cada any, que és una tradició molt maca i a més, o sigui, si pots portar gladiols vermells en el cotxe, que és que Sant Cristòfol va ser un màrtir. I a més, jo soc, si puc passar tres vegades, passaré tres vegades, que abans es feien tres voltes, i si no, cada vegada que passo quan m'han beneït, pito al màxim fins a arribar fins al bar Marina.
8: Dels geganters, primer fem les matinades a les 7 del matí. Després, seguidament, participem a l'anada a l'ofici amb els gegants vells i bueno, es fa una cercavila al voltant de l'església. I després fem el ball solemne, que és el ball dels gegants vells i es fa una vegada a l'any.
9: Vaig ser la primera noia que va participar en aquest ball solemne. Un cop fas aquest ball, altres noies et miren amb cara de una noia l'ha pogut fer i al final és tot un honor poder obrir portes. Glòria a Sant Cristòfol!
10: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Ja s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar del 2027. Qui serà cap de llista de la formació, Eva Loc, ha publicat un vídeo al seu compte de la xarxa X on confirma una candidatura que fa unes setmanes encara era incerta, segons ens deia la mateixa formació. En aquesta publicació, Loc denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs per mitjà d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficàcia i la qualitat de vida dels veïns. També parla de la pressió demogràfica i de com aquesta circumstància estaria tensant els serveis i l'habitatge.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
2: A l'espera que el partit ens doni més informació, el portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. L'anunci d'aquesta candidatura a Premià de Mar d'Aliança Catalana és una de les primeres que es confirma a la comarca del Maresme, on el partit ja fa mesos que ha incrementat la seva presència al carrer per mitjà de parades a moltes poblacions i on els últims mesos també ha celebrat diversos congressos locals, entre ells a Premià de Mar, i tot plegat es produeix en un context de creixement d'expectatives electorals de la formació que, segons els últims baròmetres d'intenció de vot, es convertirien en la segona força al Parlament.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents, perquè la lliga s'ha ampliat en equips, i nosaltres hem obtingut doncs el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la Lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet quedar segons, però de la Lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la Lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Mm-hmm. Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això, Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer, també, no? Compte el premià, que Déu-n'hi-do,
1: no? Sí, l'any passat, a més de quedar segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els 2 equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el mes 35, si juga a casa, juga fora, el mes 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana i els dies que queden lliure a la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, i fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, a tenir una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest mes 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior. Han quedat segons en la Lliga regular, havent perdut només 3 partits. Per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe. I, per tant, ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A. I hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol. Per tant, ha sigut justíssim, justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits. Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat. I jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portant experiència aquest any. L'any passat, segurament, l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt, molt, molt, molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt, molt a les portes.
0: Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys de hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari, poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió, molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys, vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves, i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també doncs, amb les famílies i amb el poble doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, es va fundar l'any 86. Per tant, ara celebrem el 40 aniversari dels veterans i en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començant el Premià, després van la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar...
1: No, és entre setmana.
0: És entre setmana,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt cada setmana pràcticament, si no hi ha partit ja entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar, per tant doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana. Però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?
0: Que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família. Per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot. I tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any, imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament, i els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred,
1: molt
0: gràcies.
1: Bé.
0: Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada als assistents a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havien anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges que presenten indicis de desocupació, però ara caldrà fer les

0: molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques, i també és complexa la situació dels ajuntaments perquè no tenim gaire marge de maniobra. Aquest cens ens servirà per realment incentivar d'alguna manera que aquests habitatges puguin passar a la xarxa d'habitatge lliure de Premià. Ara, falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem, i estàvem fent una sèrie d'especulacions i funcionàvem per dades estadístiques que ens enviava la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges que deia la Generalitat, doncs han sigut molts menys.
1: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta passada setmana, Premià en Comú Podem ara es vol actualitzar. Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional els últims anys al nostre país. La taula d'habitatge va tenir lloc dijous de la setmana passada.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Registres històrics a tot Catalunya de temperatura del passat dimecres i també al Maresme i a Premià de Mar, on el termòmetre va arribar als 37,3 graus, per tant, a només 3 dècimes del rècord dels últims 25 anys, que va ser, recordem, de 37,6 graus. Això s'acompanya d'una xafogor intensa perquè l'aigua del mar està extraordinàriament calenta i d'unes nits tòrrides de 26 o 27 graus en alguns barris del municipi. N'hem parlat amb el meteoròleg premianenc Marc Llach, que ens deixa clar que tot plegat, calcem-nos, és un signe de la nova realitat climàtica.
4: Estem ja realment en la nova realitat climàtica, i és que els estius cada cop són més llargs, les calorades es presenten més aviat a casa nostra, registres en rècord en molts indrets, els que estem assolint. En el cas de Premià de Mar vam arribar als 37,3, molt a prop de l'anterior rècord que teníem dels darrers 20-25 anys, que estaven 37,6. I ja veurem si els propers dies el superem, i és que la setmana vinent, fins i tot, la calor es vol intensificar més. Una nova bossa d'aire molt càlid ens arribarà la setmana vinent, especialment aquí al litoral, que és a Premià de Mar, doncs comptem amb aquest ingredient extra, que és l'aixafogor, i és que la temperatura d'aigua del mar la tenim enguany molt calenta, temperatures de l'ordre 26-27 graus, molt per sobre del que tocaria, i també destaquem les temperatures nocturnes. Aquesta nit passada, Premià no s'ha baixat dels 26-27 graus en alguns barris, al centre de la població sí que la zona perifèrica s'ha baixat cap als 23-24, però ja parlem d'aquestes nits tòrrides, aquestes nits amb una temperatura mínima superior als 25 graus.
3: El nou paradigma climàtic, segons Llach, també es manifestarà amb intensitat quan arribin les tempestes d'aquí a uns mesos, perquè altres factors més habituals s'hi ajuntarà l'exagerada temperatura que està assolint l'aigua del mar ara mateix.
4: Tot això és humitat, és xafogor, que serà ben present les properes setmanes, els propers mesos, i també aliment per les futures tempestes, situacions potencialment, doncs, perilloses aquí a la Mediterrània, fins i tot amb aquestes temperatures de l'aigua del mar tan elevades, doncs és de preveure que els propers mesos, si tot plegat es posa com s'hauria de posar, els ingredients, doncs hi són tots, les tempestes, els temporals podran ser especialment intensos. Cada cop anem a una meteorologia més extrema.
3: Com sentíem, la previsió ara mateix és que els pròxims dies la temperatura es mantingui i encara pugi una mica més, i per tant no es descarta que puguem superar el rècord dels 37,6 graus a la nostra població.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte. I ho justifica en el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una adhesió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran curiosament per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca i, en canvi, sí que és prioritari un dissabte previ a Sant com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
1: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Eva Loc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Soc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com a la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. Final de festa major accidentat a la platja ahir diumenge, on durant el Castell de Focs es van declarar fins a 6 petits incendis de vegetació al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt. Premià Media ha parlat avui amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra, que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle quedessin deslluïdes per una circumstància fortuita i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Autodara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. Com dèiem, el Castell de Focs posava ahir punt i final a la festa major del 30è aniversari. Manel Ferrer.
4: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la festa major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la festa major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat, però amb bandes de núvols prims i temperatures una mica més suportables. Tant avui com demà ens movem entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: El Departament de Territori ha aprovat definitivament l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per la construcció dels nous accessos a la C32 des de l'Ella fins a Sant Pol i dona curs d'aquesta manera a la fase constructiva. Entre aquests enllaços hi ha el de Premià de Mar i Premià de Dalt i l'estudi que ara s'ha aprovat inclou bona part de les demandes que van formular via al·legació l'Ajuntament de Premià de Mar i la plataforma Cobana C32. De tot plegat n'informava l'Ajuntament en una nota de premsa que amb relació a aquestes demandes explica que l'estudi incorpora dues prescripcions específiques que ara s'hauran de respectar abans d'escometre la fase següent. Caldrà redactar un estudi de trànsit específic per l'àmbit del camí del mig i carrers afectats que avaluï l'impacte de la mobilitat futura sobre la xarxa viària local i la incidència del ramal d'entrada i sortida a l'enllaç i que tingui en compte les reclamacions veïnals i plantegi alternatives i possibles canvis en la configuració circulatòria. I també s'hauran d'estudiar l'opció d'afegir un accés directe entre el ramal de la sortida de la C32 en sentit Mataró i el polígon industrial de Bovissa per mitjà d'un carril segregat i analitzar les trajectòries dels vehicles pesants. Més enllà d'aquestes prescripcions específiques per al cas premianenc, tots els nous enllaços maresmencs hauran de contemplar, entre altres, condicions com garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants i bicicletes, ampliar les seccions destinades a carrils bici i voreres o definir paviments fonoabsorbents i altres solucions de mitigació acústica. Justament aquest últim requisit podria donar resposta a la petició traslladada fa unes setmanes per l'Ajuntament de Premià de Mar a la Generalitat per tal de que adoptessin mesures per pal·liar l'accés de soroll arran de la C32 al sector Tarter-Maresme.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
7: Ladies and gentlemen.
6: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
8: Jazz It.
6: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
1: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
2: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
3: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
4: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
5: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
6: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
7: Gràcies per escollir-nos.
8: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Premianencs i premianenques, veïns i veïnes, ja estem de festa major. Vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan possible cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment.
2: Ja són 30 anys que estem als diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum els molesta la roba o els trons no es deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.
3: Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.
4: És un orgull ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
5: Diables!
4: Simplement!
5: Diables!
4: Simplement!
5: Diables!
4: Visca Sant Cristòfol!
5: Visca!
4: Visca la festa major!
5: Visca!
4: I visca la mare que us va parir!
6: Yeah! Hem muntat una gran festa a la platja on hi haurà sopar, música, danses populars i moltes, moltes ganes de passar-ho bé.
7: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Final de festa major accidentat, on durant el Castell de Focs es va declarar fins a 6 petits incendis de vegetació seca al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt, que per primer cop prestava serveis de vigilància durant la festa major. Premià Mèdia ha parlat amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle de focs. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat que revisen Guàrdia Civil i Policia Local, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca a l'indret, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. Aquest vent també va fer que es precipitessin sovint sobre el públic restes de pirotècnia que s'havien enlairat. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle, i més quan coincidia amb la celebració del 30è aniversari de Pirates i Premianencs, quedessin deslluïdes per una circumstància fortuïta i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. Afegim, d'altra banda, en matèria de successos que, segons informa l'Ajuntament, la matinada de l'11 de juliol, nit de divendres a dissabte passats, cap a 2:15, la policia local va rebre avís del Servei de Seguretat del Port, s'hi van desplaçar i van detenir dues persones per robatori de mòbils. Els dos detinguts van ser lliurats a Mossos d'Esquadra.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui farem la cercavila, bueno, la passejada, i llavors totes les colles anem presentant, bueno, els nostres balls i el que anem fent. Que es dona visibilitat a tot el que és tradició catalana i sortim tots panderos i tota aquesta gent i això es veu molt poc. Ara mateix són 22 o així en grans i uns 10 petits. I ara en aquesta és l'única vegada que sortim tots junts, tant nens com els grans.
4: Són 8 capgrossos, 4 pirates i 4 premianencs i bueno, sempre com a mínim són 8 portadors per poder-los treure'ls tot i sempre intentem ser gent de més, sobretot perquè fa molta calor i ens hem de fer canvis i tenir gent de suport que ens porti aigües, que vigili, sobretot perquè la gent no es fica enmig a les cercaviles. Tenim una colla de petits superpotent que ho fan molt bé, s'han après els balls molt més ràpid que nosaltres, tot sigui dit. I sí, tenim ganes ja que vagin creixent i vagin pujant i nosaltres ja ens puguem jubilar.
5: Avui és la passejada, que és la cercavila de Festa Major, que participem les colles de la Boli.
6: I he començat aquest any. Home, descriure-ho des de dins és xulo, perquè no ho havia viscut mai i m'ha agradat molt.
7: Nosaltres som unes 20 persones i ens veiem els diumenges a la tarda a Can Manent per assajar, formar part també de Premià i de la cultura del poble.
8: Doncs una emoció, perquè la veritat és que la Boli és una entitat molt potent i aquesta força que té d'haver pogut incorporar amb les colles petites tanta gent jove, pensa que jo fa molts anys que ballo panderos i feia durant molts anys, anàvem fent anys, no? I de cop i volta s'han incorporat una mà de gent jove que tirarà la colla endavant i està passant igual amb bastons, amb totes les colles. Per tant, vol dir que la cultura popular a Premià està superviva i això és un orgull, perquè al final això és poble i és cultura.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la festa del comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques al PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigoroses. Es congratula de l'èxit de la Fira de Comerç i deixa en mans de comerciants, representants per Comerç Premià, l'anàlisi de la jornada. Segons la comunicació que ens van fer arribar, el regidor d'Urbanisme, que actuava de portaveu a l'Espai d'Opinió, va manifestar que el nou format de festa, incloent el carrer Jacint Verdaguer, necessitava més ritme perquè parlem d'un nou carrer. S'ha d'incorporar a la dinàmica d'aquesta jornada. Escoltem el moment en què Subirà parla de la festa del comerç i del cas al carrer Jacint Verdaguer.
2: Bé, la prova és positiva. El Jacint Verdaguer, hi hem d'insistir-hi, va venir molt just perquè l'obra encara estem acabant. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Perquè, bueno, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra, però jo crec que n'hi ha bé, hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta, i ho farem.
1: Com explicàvem, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve, però ja ens avancen que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
4: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de mig milió d'euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
3: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors, però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable, de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
4: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
3: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
4: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que ho estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
3: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar, i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
8: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
9: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifica en el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una decisió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte prèvia a Sant com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
1: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Sóc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. Final de festa major accidentat a la platja ahir diumenge, on durant el Castell de Focs es van declarar fins a 6 petits incendis de vegetació al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sufocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt. Premià Media ha parlat avui amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia García, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra, que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle quedessin deslluïdes per una circumstància fortuita i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto Dara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. Com dèiem, el Castell de Focs posava ahir punt i final a la festa major del 30è aniversari. Manel Ferrer.
4: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la festa major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la festa major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat, però amb bandes de núvols prims i temperatures una mica més suportables. Tant avui com demà ens movem entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
5: One, two, three, Hello, Jazz It audience.
6: Welcome to Jazz It.
7: Jazz It.
8: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
9: Fa poc més de 3 setmanes que hem entrat en l'estiu meteorològic i ja veiem que la cosa es complica. No va bé. Temperatures molt altes, sequedat extrema i, conseqüentment, incendis forestals. La natura plora i les persones que l'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kezia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kezia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incognito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3+, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit, TVTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers confien per donar per controlat demà dimarts al matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, al Camp, i a Pontons, a l'Alt Penedès. El cap d'intervenció dels bombers, Ricard Espósito, ha indicat que si a la nit no sorgeixen represes es podrà assolir l'objectiu i ha destacat que el cel s'ha tapat i que durant la nit creixerà la humitat. 17 vehicles dels bombers i 80 efectius seguiran remullant el foc del perímetre, del qual no ha crescut en tota la jornada. Els agents rurals i els Mossos, recordem, investiguen les causes i treballen en diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat. Tot plegat, parlant dels agents rurals, que han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques de nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, mentre Protecció Civil manté activades l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna i l'alerta de l'Infocat davant l'increment del perill d'aquest incendi forestal. Les temperatures augmentaran clarament els propers dies, sobretot dimarts, demà i dimecres, amb valors que poden arribar als 38 i als 40 graus en diversos punts de Catalunya central, el litoral i el prelitoral. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que han fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles en què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits. Joan Solà Bosch és el president de l'associació i alcalde de Riner.
2: O sigui, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos, sinó poder-los executar, doncs, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
1: Els millors astrònoms de l'estat espanyol es donen cita a Tarragona aquests dies a menys d'un mes de l'eclipsi solar. Entre els temes, abordaran la possible instal·lació de nous telescopis com el de 30 metres de les Canàries i l'impacte de la intel·ligència artificial a la física solar. Es tracta de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia que se celebra al Palau Firal de Tarragona. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que plega 560 professionals d'aquest àmbit, tot just, com us dèiem, a un mes d'aquest esdeveniment de l'eclipsi solar. Molt bona nit.
3: Estàs escoltant?
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
4: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
6: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Bon dia. Últim programa de la temporada. A partir del proper dia 28 de juny, disfruteu aquí a les zones de la ràdio de les havaneres i cants de taverna de sempre. Escolteu-les, com no podia ser d'altra manera, al programa La Xefla. Que tingueu unes molt bones vacances i ens retrobem el diumenge dia 20 de setembre de 2026. Adeu-siau. De terres gironines ens arriba el grup que escoltarem a continuació. Ens interpretaran una cançó de comiat amb un missatge molt senzill i emotiu. Una havanera que transmet la combinació d'amistat, records compartits i la tristesa serena del comiat. Escoltem Terra endins i Adeu, companys.

el llagut, la barca de mitjana, el xabec, totes aquestes barques són de vela llatina. Eren construïdes en les drassanes dels ports més importants de Catalunya o en tallers de platja. La barca de mitjana que tenim nosaltres avui aquí no navega per als mars, sinó que canta. Canta a les tavernes, als escenaris i on faci falta. I avui cantaran el nostre programa. Escoltem de Toni Torrente, amb una adaptació de Ramon Soto, i en les veus de barca de mitjana, l'havanera Ana Maria.

15 anys d'havaneres, balsets i sardanes des de Sant Feliu de Guíxols. Això és el que trobem si ens fixem amb el grup que escoltarem ara, els Llops de Mar, de Sant Feliu. Ens interpretaran l'havanera, el nen i la sirena de Cadaqués. Escoltem-la.

Bé, doncs ara que s'acosten festes, res millor que anar de festa major. Doncs així és com es diu aquesta bonica interpretació composada per la Trinca i que el grup de Vilassar de Mar, Mestre d'Aixa, ens fa la seva versió. Festa major.

El grup d'Havaneres Mar de Ponent és una formació musical coneguda per interpretar els temes més populars dins de l'havanera i de la cançó de taverna catalana. En la seva discografia podem trobar-hi clàssics com El meu avi, A Salguer o Ulls Verds. Avui, però, ens interpretaran de Josep Martí Clarà Bepes i Ricard Viladesau l'havanera Anem a la mar.

Josep Martí i Clarà, àlies Pepes, va ser un escriptor i poeta de Palafrugell de principis del segle XX. Ricard Viladesau va ser músic i compositor, especialment de sardanes i havaneres, i un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Va ser solista de diverses cobles fins que va entrar a la principal de la Bisbal. Pau Casals el va batejar com a príncep de la tenora, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument. Escoltem d'aquests dos il·lustres compositors i interpretat per el grup Barcarola, Mar, deixa'm un cant.

Teniu a la vostra disposició la Fundació Ernest Morató, dedicada a investigar i documentar el món de l'havanera i cant de taverna, on trobareu tot tipus d'informació per als professionals i també per a tots els amants de l'havanera. No dubteu en visitar-la si necessiteu partitures, fons documental, etc. Fundació Ernest Morató. www.fundacioem.com

Mariposita de primavera és del compositor i músic cubà Miguel Matamoros, fundador del llegendari trio Matamoros. És una havanera molt antiga, val a dir un tipus de cançó originària de Cuba a finals del segle XIX. Sota aquest ritme lent i pausat, Matamoros va escriure aquesta peça per celebrar l'arribada de la primavera. Escoltem, per al també cubà Duo Coiba, la seva versió d'aquesta Mariposita de primavera.

El grup de Palafrugell, format per els Jordis, en Jordi Grau, baríton, i en Jordi Rubau, guitarra i tenor, l'any 2006 va marcar una cita important en la seva carrera. Doncs varen participar en la cantada de Calella de Palafrugell, que es va celebrar aquell any, i també varen gravar el CD que porta per títol Cants de Cuba, Sons de Calella. D'aquest disc escoltarem avui per Arjau la peça popular Mi Serranita.

un tema que destaca pel seu to romàntic i nostàlgic, mantenint l'essència poètica pròpia del cantautor del Poble Sec, Joan Manuel Serrat. Massa per mi és una cançó, com ja he dit, escrita i composta per Joan Manuel Serrat, però, tot i ser seva, Serrat no la va incloure en cap dels seus àlbums, sinó que la va cedir al famós bolerista català Moncho, que la va publicar al seu disc homònim Paraules d'amor, l'any 1993. Escoltarem en la veu de Moncho la seva versió de Massa per mi.

Els Pescadors de l'Escala és un grup català dedicat a la interpretació d'havaneres, cançons marineres, balsets, cançons napolitanes i cançons de taverna. Integrat originalment per pescadors, el grup anomenat Els Pescadors de l'Escala va ser fundat l'any 1963. Escoltarem aquest llegendari grup de l'Alt Empordà amb el tema Amor meu.

I avui acabem la nostra xefla amb una cançó que el seu autor la qualifica de càntic ecologista. El cantautor mallorquí Tomeu Penya, l'agost del 2018, va llançar en plena onada de calor la seva pròpia cançó de l'estiu, Mallorca s'enfonsa, una crítica directa a la massificació turística que

0: pateixen els mallorquins. Avui nosaltres baixem la persiana tot escoltant aquesta bonica i alegre cançó d'estiu. Mallorca s'enfonsa. Amb ella i en la veu de Tomeu Penya, qui us parla, us espera a tots i totes
1: el proper mes de setembre. Passeu un molt bon estiu i guardeu-vos de la calor. Bones vacances i adeu-siau.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'alcalde i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria del Departament de Territori a les alcaldies maresmenques, una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la N2 i els enllaços amb la C32. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i una falta de respecte, i ho justifica en el fet que la pacificació encara estigui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró i encara en el fet que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal. Escoltem Navarro.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una adhesió de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró. Creiem que és una falta de respecte absolut. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte prèvia Santa, com a regal de Santes per Mataró, presentar-se a Mataró.
1: Rafa Navarro ha escrit al seu torn als alcaldes del Baix Maresme un missatge on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que s'enllesteixi el projecte de pacificació a tota la comarca, que es convoqui la Junta de Seguretat i que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1. Aquest matí s'ha fet pública la candidatura d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de Premià de Mar de 2027. Qui serà cap de llista de la formació Evaloc ha publicat un vídeo a xarxes on denuncia la degradació que pateix, segons ella, Premià de Mar, i expressa la seva voluntat d'aprofitar el gran potencial del municipi per posar-lo a l'alçada del que mereixen els premianencs, per mitjà, diu, d'un projecte que prioritzi l'ordre, l'eficiència i la qualitat de vida. També parla de la pressió demogràfica.
3: Hola, sóc l'Eva i em presento com a candidata a l'alcaldia de Premià de Mar per Aliança Catalana. Soc una premiarenca que, com molts veïns, veig amb preocupació la degradació que està patint la nostra vila en els darrers anys, tant en la qualitat de l'espai públic com en la gestió dels serveis. Em presento perquè veig un gran valor i potencial en el municipi i crec que es pot gestionar de manera més eficient i estar a l'alçada del que mereixen els premiarencs. A més, Premià afronta una forta pressió demogràfica que està tensionant l'habitatge, la mobilitat i els recursos municipals. Per això faig un pas endavant com a candidata, perquè vull treballar per una vila més ordenada, més eficient, més segura i amb una millor qualitat de vida per tothom. Salvem Premià de Mar.
1: Aquest matí al portal Girona Notícies, que es feia ressò de la candidatura, explicava que Loc és genetista de formació, però que s'ha dedicat professionalment a àmbits tan diversos com la docència o el paracaigudisme i que actualment treballa en el món del màrqueting. Final de festa major accidentat a la platja ahir diumenge, on durant el Castell de Focs es van declarar fins a 6 petits incendis de vegetació al voltant de la zona de llançament de coets. Segons fonts municipals, la situació no va estar mai fora de control i en tots els casos les flames van ser sofocades ràpidament per l'equip de l'ADF de Premià de Dalt. Premià Mèdia ha parlat avui amb el cap d'aquest cos d'emergència, Víctor Fernández, i amb Lluís Flores, responsable de Pirotècnia Garcia, que s'ocupa des de fa anys d'aquest espectacle. Tots dos ens expliquen que no es va produir cap disfunció en l'execució del castell i que es complien tots els paràmetres de seguretat, però que es van sumar dos factors que van propiciar l'incident: la presència de molta vegetació seca, fruit de les pluges acumulades durant la tardor i l'hivern, i la irrupció sobtada d'un vent de mar cap a terra, que va fer que les guspires que queien sobre els matolls es convertissin ràpidament en flames. L'ADF ens indica que finalment van cremar uns 200 metres quadrats de vegetació. Lluís Flores, d'altra banda, ha volgut expressar el seu desànim pel fet que tantes hores de preparació de l'espectacle quedessin deslluïdes per una circumstància fortuita i sense conseqüències greus, però que, en paraules seves, van fer que l'atenció es concentrés en l'anomalia i restés grandesa al Castell de Focs. El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto Dara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa Fagem, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la Fagem com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. Com dèiem, el Castell de Focs posava ahir punt i final a la festa major del 30è aniversari. Manel Ferrer.
4: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la festa major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la festa major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i Premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
1: Pel que fa al temps, ambient assolellat, però amb bandes de núvols prims i temperatures una mica més suportables. Tant avui com demà, ens movem entre els 25 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, ha fet pública la seva indignació per una convocatòria que es trametia dijous 9 de juliol a les alcaldies maresmenques des del Departament de Territori. Una trobada el dissabte 18 de juliol al Tecnocampus per exposar l'última hora sobre la pacificació de la Nacional 2 i les futures connexions de l'autopista C32 amb la comarca. Navarro considera que en les circumstàncies actuals l'acte de la Generalitat serà propagandístic i també una falta de respecte i ho justifica en el fet que la pacificació de la carretera encara es digui per definir a l'Alt Maresme, en el fet que ara s'anunciïn els primers treballs a Mataró, quan el Baix Maresme va ser el primer territori a fer els deures i definir els projectes de pacificació, i encara en el fet, en un àmbit molt diferent, que s'hagi desconvocat dues vegades la Junta de Seguretat Comarcal per raons d'agenda de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Escoltem Navarro en declaracions de Premià Mèdia, que també es recorda en aquell llistat de greuges de l'estat de l'estació de trens premianenca.
2: Al Maresme Nord no hi ha encara una definició de projecte de la pacificació de la Nacional 2. Es ve a dir que les obres començaran, curiosament, per Mataró, que era un projecte que ens ha adelantat a tots al Maresme Sud. Creiem que és una falta de respecte absolut. I, a més a més, que se'ns digués amb el comentari de i començarem abans de les eleccions. Que això t'ho digui un secretari de territori és com gairebé, bueno, riure a la cara, com estan fent amb moltes altres coses. Durant dues convocatòries s'ha desconvocat la Junta de Seguretat Comarcal. Creiem que el Maresme té unes prioritats i té unes preocupacions, i una de les importants és la nostra seguretat. Està clar que la consellera no té com a prioritat i no li interessa gaire la seguretat de la comarca, i en canvi sí que és prioritari un dissabte previ a Santes, a més com a regal de Santes per Mataró, doncs presentar-se a Mataró, jo crec que diu molt poc de territori. Recordem, una conselleria de territori que tots els partits polítics de Premià de Mar hem demanat que es posin en contacte amb nosaltres, sigui Renfe, sigui Territori, sigui Rodalies, depèn del territori, per lamentable estat de la nostra estació, i ningú ha aixecat el telèfon.
4: Val a dir que Rafa Navarro ha escrit al seu torn a tots els alcaldes del Baix Maresme, els alcaldes de Junts a tota la comarca i el president d'Esquerra Republicana del Maresme un missatge de WhatsApp on no només els expressa aquest malestar, sinó que els convida a no assistir a l'acte, com anuncia que farà ell, i fins i tot a fer una convocatòria paral·lela per reivindicar que enllesteixi el projecte pacificació a tota la comarca, que es convoqui immediatament la Junta de Seguretat i també que s'informi als municipis sobre les demandes que han fet en matèria de transports públics per carretera i sobre el servei de la R1.
0: Premià Mèdia. Informació. Premià.
5: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
9: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
11: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Nosaltres sempre l'encarem amb molt d'optimisme i amb molta alegria, també amb una càrrega de responsabilitat important, perquè crec que no hi ha cap festa major al nostre entorn que acumuli tants actes tan diferents en tan poc temps, en tan pocs quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la logística es complica. La Comissió de Festes ha fet un gran treball, estem de celebració del 30 aniversari de Paretes i Permianencs. Creiem que a l'inici prefesta d'ahir doncs, també ens va generar molt bones vibracions, i el que esperem és això, que l'onada de calor atenuï una miqueta i ens deixi gaudir de la festa com cal. No?
2: 30 anys que arriben els Pirates a Premià i que han convertit la nostra festa major en aquesta festa tan participativa i tan emocionant que tenim. Amb ganes de fer algunes coses per celebrar-ho, jo que han introduït algunes activitats noves, hem fet les banderoles noves amb els quatre gegants de la festa major, que ja feia temps que faltava la llum ara i era com una cosa que havíem d'endreçar. Veureu doncs, aquesta nit el desembarcament, tindre en compte aquests 30 anys, espero que us agradi, i la veritat és que amb moltes ganes, amb molta il·lusió i molt feliços de tenir aquesta festa tan participativa. També recordar-vos que demà és el desembarcament petit i que també fan 10 anys.
1: Crec que hi ha hagut una comunió i una cohesió entre els esforços que es fan des de l'Ajuntament per generar els espais per poder treballar, i tothom empeny pel mateix camí, doncs els actes són millors, la implicació ciutadana és molt més gran, diguem que es respira millor ambient, i tot això doncs, ho acaba gaudint doncs el veí i la veïna, que són els que han d'estar doncs, al carrer passant-ho bé a les festes. No?
2: Si no fos pels voluntaris i per les entitats que hi ha al darrere, i evidentment per l'equip de Cultura i Festes, tot aquest teixit social, entitats, persones, voluntaris que pensen, que proposen i que estan sempre al darrere, doncs no, ni, molt, ni a bon tros seria el que tenim. L'enlairada dels coets, dels 12 coets i el repic de campanes, que donen com el tret de sortida oficial de la festa major, tot i que des de fa ja bastants anys, en realitat comencem amb l'Eufòria, que també és un acte que va començar així de manera espontània i ja s'ha consolidat.
3: Sóc el que inaugura la festa major, encara que hi va haver lo de bòlit i tot això, però el dia de la festa comença avui. Jo vaig començar fa 31 anys, però abans es tiraven des del campanar. I va haver-hi un capellà que no li va agradar. Tots els regidors tiren un coet i ja està. I després la traca. 12, perquè són 12 campanades, és les 12 del migdia que comença oficialment la festa major.
1: Hi ha molts actes de la festa major que m'agraden molt, i evidentment no diré un per no desmereixer un altre, però jo, des de petit, m'ha fascinat el Festival de Focs Artificials. I des de que tinc aquest càrrec, és el dia i és el moment en el que puc tombar a la sorra de la platja de Llevant, mirar el cel i dir, que bonic és això.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La victòria dels premianencs en la tradicional batalla final ha posat punt i final a la Festa Major de Premià de Mar. L'edició d'enguany ha estat marcada per la commemoració dels 30 anys del desembarcament, l'acte central de la celebració que ha estrenat una posada en escena especial. Entre les novetats més destacades hi ha hagut l'estrena del Mitja Lluna, el nou vaixell pirata incorporat a l'espectacle després d'arribar des de la Festa Major de Granollers. El 30è aniversari de Pirates i Premianencs també s'ha commemorat amb una edició especial que ha recuperat personatges d'anys anteriors, ha incorporat castells a l'escenari i números de màgia creats per a l'ocasió. El programa també ha afegit els tradicionals llagostins amb xocolata que van exaurir les 500 racions posades a la venda i ha estrenat la dinàmica dels bàndols Premià en joc. Més enllà de les novetats, la Festa Major ha tornat a reunir milers de persones al voltant dels principals actes del calendari festiu i de les propostes organitzades per les entitats locals que durant la setmana han omplert els carrers i les places del municipi d'activitats culturals, esportives i també familiars. La Festa Major s'ha tancat aquest diumenge amb la recuperació simbòlica de la vila per part dels premianencs, el tradicional castell de focs d'artifici i la cantada d'havaneres amb barca de mitjana a la platja.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: La carpa del Circ Smile rebrà aquest cap de setmana i serà anfitriona del primer festival internacional Gaudirem, que avui nosaltres venim a conèixer, i ho fem amb el seu mestre de cerimònies, Globo Vilar, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Què es dona la mà, suposo, a un mestre de cerimònies com tu, no?
1: Home, qualsevol persona, com a mostra de respecte, una apretada de mà sempre és bona.
0: Escolta, estem parlant d'un festival internacional, que això diu moltes coses, que és per tu el fet de ser una mica el mestre de cerimònies qui ens anirà guiant per tota aquesta festa.
1: Bé, per mi és un honor. Sí que és veritat que ha estat una mica una apretada, perquè com a artista admiro a Gaudí i totes les seves creacions i el seu art, no? I llavors, clar, enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal, també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
0: Sense fer-nos grans spoilers, però com es reflecteix o com s'intenta visionar, doncs, Gaudí en aquest espectacle de circ?
1: Bé, senzillament el que hem fet és anar a buscar les frases conegudes que definien, els conceptes que defineixen i les idees que han definit a Gaudí, no? I aplicar-les a veure'n el seu paral·lelisme amb els números de circ. Mm-hmm. Així, per exemple, podem trobar que Gaudí ens deia que l'arquitecte del futur imitaria la natura, perquè són les formes lògiques, les senzilles i les més fortes, i aquí, per exemple, aquest concepte l'he utilitzat per introduir el número d'una noia que es penja dels cabells, que mostra com algo tan natural i humà com els cabells poden ser prou forts com per suspendre una persona en l'aire, no?
0: Parlàvem d'un festival internacional. D'on venen, a quins països o de quins llocs venen alguns dels artistes que hi participaran? I també, si ens pots dir una mica, quants números o quanta gent hi participa d'aquest muntatge, aproximadament.
1: Vale. Aquí tenim uns 8-9 números. Val? Tenim gent d'Ucrània, tenim gent d'Itàlia, d'Espanya, d'aquí de Catalunya. Ah, en tenim de Venezuela, també, un escalf ben gran als veneçolans que estan patint el que estan patint. Això és el que ens fa internacionals, no? que hem recollit artistes d'arreu. Números en tenim de moltes varietats. En tenim des dels més clàssics, que puguin ser com el mà a mà, que són dues persones fent acrobàcies sense cap mena d'aparell, com números aeris. Tenim un pallasso molt emocional, amb molta sensibilitat, que, per exemple, el pallasso jo crec que és una aplicació ben directa d'aquesta frase que hem posat en el cartell, aquesta frase d'en Gaudí, de primer l'amor i després la tècnica, no? Mm-hmm. I és que realment desprèn molt d'amor utilitzant una mica la tècnica, no? I, bueno, heu de venir a veure l'espectacle perquè realment és molt gaudinià.
0: Això sí, i a més també amb el segell de la família Zapata, que és, vaja, mundialment coneguda i amb moltíssima trajectòria també dins el món del circ.
1: Porten un bon grapat d'anys. Jo, des que em dedico al circ, el Zapata és una de les famílies que conec de ja fa una bona colla d'anys. I, a més, també cal comptar que la família Zapata ja porta uns anys en contacte amb la Fundació Gaudí, que ens està fent un assessorament i un suport per poder realitzar el festival de la manera més per excel·lència, com necessita un tema com Gaudí, no? Així ens han ajudat, per exemple, amb el disseny dels cartells, amb tota una sèrie d'ajudes que ens han vingut molt bé per poder fer una cosa amb cara i ulls i ben sèria.
0: Globo, tot això s'acompanya també amb una petita exposició museu, no?, amb petites dimensions, que es veurà just abans d'entrar aquesta carpa principal.
1: Sí, part del concepte i de la idea que ens introduïa Gaudí era que no només hi hagués una sola disciplina. Llavors, som diversos artistes que treballem aquí, que tenim, a part de la disciplina escènica, perquè ens entenguem, tenim altres disciplines que treballem com a artistes, no? Que les exposem en el hall de l'entrada per invitar la gent a entendre que l'artista no és només el posar-se en escena, sinó que darrere també hi ha altres treballs, hi ha maneres d'expressar-se molt diferents, no?
0: Com t'has preparat tu la feina tan important que tindràs, que és d'introduir tots aquests artistes i, a més, també amenitzar una mica, doncs, els entretemps d'aquests diferents números? Com t'has preparat aquesta tasca?
1: Mira, en part he tingut un punt de facilitat, que és que la meva filla petita està acabant arquitectura i també és fanàtica de Gaudí. A mi Gaudí sempre m'ha agradat molt. Llavors, això ja ha estat un punt fàcil, no? El que a l'igual ha estat més difícil és comptant que hi haurà canalla, val? Llavors sí que la feina ha estat no només conceptual, sinó fer-la dolça i agradable per despertar-los una mica d'interès, no? Al final, la feina que he procurat de fer, que és la meva feina com a presentador, fer que unir el concepte Gaudí amb el concepte de circ, ja et dic, m'ha estat molt fàcil, perquè són temes molt universals tots dos, no? Però, bàsicament, la feina ha estat tenir cura de no explayar-me massa i de fer-ho amè i ben clar, en conceptes que ja són, els conceptes gaudinians ja són molt clars i molt senzills i fàcils d'entendre, no?
0: Globo, amb tots els anys que portes dedicant-te doncs, al món del circ, al món de l'entreteniment, com diries o com descriuries el moment en el que es troba el circ ara mateix a casa nostra?
1: Mira, se'm fa una mica difícil de dir, perquè la veritat a Catalunya han marxat força circs des de que jo vaig començar i érem molts movent-nos per aquí a Catalunya. Sí, els Sabates són ben fidels i aquí els tenim. Tenim algun altre circ, però molts han acabat sortint de Catalunya i fent les Espanyes o inclús l'estranger, no? No tinc molt clar com acabarà tot. Em sap greu o crec que hi hauria d'haver-hi més unió entre el que és el circ tradicional, famílies de circ que viuen amb la seva pròpia carpa i tot aquest munt de gent que aprèn circ en centres com l'Ateneu de Nou Barris o a través de l'Associació Professional de Circ de Catalunya, que hi hagués més comunitat, a l'igual seria una manera d'unir-ho més. M'agrada molt projectes com el del Circ Smile de fer entendre, ara a través de Gaudí, que el circ és cultura, pot ser cultura i no és només un entreteniment visual, sinó que, a més, és una manera també d'introduir conceptes com, en aquest cas, Gaudí.
0: Doncs ara, informació d'interès. Des de quan, fins quan i en quin horari podrem gaudir d'aquest Festival Internacional de Circ?
1: Mira, l'estrena la fem el divendres dia 3 de juliol, d'aquí un parell de dies, i estarem actuant cada dia fins al diumenge, dia 12 de juliol. Cada dia hi ha espectacle a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda comencem. No vingueu a les 6, veniu una mica abans. I els dissabtes fem dos espectacles, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre.
0: Molt bé. I, a més, en un espai climatitzat, que això és important i s'agraeix moltíssim amb aquesta onada de calor, eh?
1: Molt important que sàpiga la gent que la carpa està climatitzada, perquè hem d'entendre que el circ està pensat pel fred i la pluja. Ara no és temps de fred i de pluja, per tant, climatitzem la carpa perquè sigui un espai agradable i ajudi a disfrutar de l'espectacle.
0: Molt bé. Doncs, Globo, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb aquesta feina que us ve en aquests propers dies.
1: Moltes gràcies i fins ben aviat. No us perdeu. Gaudirem el Circ Smile.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El nou vaixell dels Pirates a Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació presentada diumenge passat durant l'acte de presentació de la Festa Major prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la Festa Major. La història del Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la Festa Major de Premià de Mar.
3: A Granollers, no? Fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. L'any passat

0: per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el mitja lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes de la Festa Major. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Virus a càrrec, biòpsic, és tu, l'otu, codute, cogorota, és tu, ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.